Sen grans records, una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi. Les vacances passen volant, la veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

This next one's called Freebird 2.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

costat de neu. 7 déus per ser exactes, tots amb llargues barbes i cavallets amb trineu. Però un impuls teu, tan sols un impuls teu, i han tancat les portes del Palau dels Déus. M'he quedat a fora, he mirat a esquerra i dreta i no he trobat res meu. He fet una passa, ara és un llarg viatge, he conegut a tanta gent. Un impuls teu, res més, un impuls teu, i ara rimo.

Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella que...

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Vine a celebrar a l'hotel-restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

coll mentre es cuines, que fan fotos, fan roba, fan cine, n'hi ha de mallorquines, d'altres fan saborós. N'hi ha que semblen d'un altre planeta, hi ha advocats i en disjòqueis i mestres, i en menjadors d'escola, d'altres són francesos. N'hi ha de vells i joves i de totes les mides, que surten de nit i dormen de dia, que venen pisos.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Torna l'estiu i tornen els desitjos del comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.
1: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Més de 3.000 hectàrees en aquesta fase només es connectaran, com dèiem, les 2.100 corresponen als propietaris que ja s'han adherit al REC. I el sistema sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els dos dies posteriors a l'eclipsi. El dimecres se'n van registrar 239 als hospitals i 165 als CAP, tot i que només van representar entre un 2 i un 3% de l'activitat urgent. El CEM va atendre 109 persones per incidents relacionats per l'eclipsi, 37 per afeccions oculars i 6 van haver de ser traslladades a centres sanitaris. Salut alerta que algunes lesions oculars poden aparèixer durant els propers dies i recomana consultar un especialista si apareixen molèsties o alteracions de la visió. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 379 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre s'han analitzat 11.029 senglars, dels quals 10.650 han estat negatius. I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels al Baix Llobregat. També al matí un altre home de 78 anys perdia la vida mentre es banyava en aquest cas a la platja Gran de Palamós al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any amb temperatures de més de 40 graus. Fins al 13 d'agost els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
1: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú. Sant!

no totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Sánchez Mata. M'agrada el meu nom, el primer cognom i sobretot l'altre. Tothom em diu que sóc guapa. Si no, pobres d'ells, els torço els turmells i em quedo tan ampla. Tampoc no sóc tan violenta. Pego per lo just quan tinc un disgust. Sóc de sang calenta. I qui digui que m'ho invento ja pot tremolar. Mata bé de matar.

0: Torna l'estiu i tornen els desitjos del comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.
1: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

pensaràs que pots ser lliure, pensaràs que pots ser clar, quan et quedi bé el somriure i no sàpigues comptar. De racons més silenciosos n'ha sortit un crit massal, és per això que hi van els ossos, per això no hi ha mai. I ara em dóna voltes aquest cap que ja no dorm, i sembla una broma, però trec forces qui sap d'on. Ara que ella em mira, jo puc dir-te que és veritat, que a vegades passa gent.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació normalitzada a les vies afectades per accidents. Aquest matí, encara ara, això sí, l'incendi d'un camió a la 2 a Pallejà, direcció Lleida, continua deixant només un carril obert. També les obres a la B20, a Barcelona, direcció de Nus de Llobregat, provoquen retencions en aquest punt. I pel que fa al servei ferroviari, Renfe informa que a causa d'una incidència tècnica, els monitors de l'estació poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per tal de verificar la destinació i la informació del servei. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues en 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. Tot i que els projectes abasten més de 3.000 hectàrees, en aquesta fase només es connectaran, com dèiem, 2.100 corresponents als propietaris que ja s'han adherit al REC. I el sistema sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els dos dies posteriors a l'eclipsi. El dimecres se'n van registrar 239 als hospitals i 165 als CAP, tot i que només van representar entre un 2 i un 3% de l'activitat urgent. Salut alerta que algunes lesions oculars poden aparèixer durant els propers dies i recomana consultar un especialista si apareixen molèsties o alteracions de la visió. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeixen fins als 379 sengles. Des del primer cas detectat, a finals de novembre, s'han analitzat 11.029 sengles, dels quals 10.650 han estat negatius. I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels al Baix Llobregat. També al matí un altre home de 78 perdia la vida mentre es banyava en aquest cas a la platja Gran de Palamós al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines catalanes. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any, volíem dir, amb temperatures de més de 40 graus fins al 13 d'agost. Els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries. El dijous 13 a Setcases i a Llanars. El divendres 14 a Pardines. El dissabte 15 a Camprodon. El divendres 21 a Vallfogona de Ripollès. I el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksant.net/donar.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Voilà. Gedaan.
1: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

explotat el Big Bang a dintre teu. I un univers s'està formant. Una flor d'astres, rastres d'astres divergents, fugint de mai, creant espai. La brusca encesa d'un fotó dins el no-re d'antimatèria ha posat centre en el teu ventre, ha fulminat l'eterna espera i l'ha fet cosmos en dar-li llum. Una llum que en expandir-se i guanyar espai a la

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C31 a Santa Cristina d'Aro, provoca congestió en sentit Maçanet de la Selva, amb un carril tallat. També hi ha un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera, volíem dir, en sentit Girona, que també provoca retencions en aquest punt. A banda, també a Barcelona, a la B20, les obres provoquen retencions en sentit Nus de Trinitat, amb també un carril tallat, i a la 2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió amb només un carril obert. I a banda, pel que fa al servei ferroviari, Renfe informa que a causa d'una incidència tècnica, els monitors de les estacions poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per tal de verificar la destinació i la informació del servei. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu començarà avui i conviurà amb els trens, amb els autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix les incidències dels últims dies, principalment a diversos robatoris de cable i també la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Junquesa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins al 379 senglars. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili de Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima ferida molt greu que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i, de moment, els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos un robatori. I una dona de 84 anys va morir ahir dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. També al matí, un altre home de 78 anys perdia la vida mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides, també per ofegament en piscines catalanes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: prese un amante che una creatura in grembo le portò. Fosse forte.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera, en sentit Girona, ocupa el voral i provoca retencions en aquest punt. A banda, també les obres a l'AP20 a Barcelona provoquen retencions en sentit nus de Trinitat, amb també un carril tallat. A banda, a l'A2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió que deixa només un carril obert. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu comença avui i conviurà amb els trens, amb autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix les incidències dels últims dies, principalment a diversos robatoris de cable i també a la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I el govern espanyol ha decidit allargar fins al juny del 2030 l'autorització d'explotació de la central nuclear d'Aldamaza, a Extremadura, al Marat, volíem dir, després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés que pot continuar funcionant amb seguretat. La decisió, però, no modifica el calendari de tancament de les centrals catalanes que preveu el final de l'activitat dels reactors d'Ascó, el 2032 i 2035, i el de Vandellòs 2, també, el 2035. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 hectàrees adherides al sistema. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili de Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima, ferida molt greu, que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i, de moment, els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos només un robatori. I Protecció Civil manté la situació de prealerta del pla enfocat de perill molt alt d'incendi, especialment a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i també la Terra Alta. També manté actiu el pla Inuncat per pluges intenses aquest cap de setmana a l'interior i al nord del país i prelitoral. I pel que fa als esports, el Barça fa el primer entrenament de l'equip al complet amb tots els mundialistes ja disponibles a les ordres de Hansi Flick. Per tant, també hi eren Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Courvoisi i Koundé, que van tornar entre el dimarts, volien dir, i el dimecres. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el Vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern espanyol ha decidit allargar fins al juny del 2030 l'autorització d'explotació de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés que pot continuar funcionant amb seguretat. La decisió, però, no modifica el calendari de tancament de les centrals catalanes que preveu el final de l'activitat dels reactors d'Ascó entre el 2032 i el 2035 i també el de Vandellós 2 al 2035. En aquest sentit, Foment de Treball reclama al govern espanyol que també allargui la vida d'aquestes centrals nuclears catalanes. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C31 a Santa Cristina d'Aro provoca congestió en sentit Maçanet de la Selva amb un carrer tallat. També hi ha un vehicle variat a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera en sentit Girona. A banda, també a Barcelona, les obres a l'AB20 provoquen retencions en sentit Nus de Trinitat que deixen un carrer tallat i també a l'A2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió que deixa només un carril obert. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu comença avui i conviurà amb els trens, amb autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix aquestes incidències dels últims dies principalment a diversos robatoris de cable i també per la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili a Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima ferida molt greu que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i de moment els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos un robatori. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any amb temperatures de més de 40 graus. Fins al 13 d'agost els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. Avui, de fet, serà l'últim dia de calor intensa de l'estiu i a partir de la setmana que ve baixaran les temperatures.
0: Notícies en xarxa.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

respecte, admiració, la lleialtat d'un gust que no assolir la fi mai és com s'ha previst. Falta un no sé

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla. Donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

Ha estat un impuls teu el que ens ha fet fora del Palau dels Déus. A les seves portes fetes d'or i joies, tot envoltat de neu. Set déus per ser exactes, tots amb llargues barbes i cavallets amb trineu. Però un impuls teu, tan sols

0: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol, i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.
1: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
2: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El govern espanyol ha decidit allargar fins al juny del 2030 l'autorització d'explotació de la central nuclear del Maraz a Extremadura després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés que pot continuar funcionant amb seguretat. La decisió, però, no modifica el calendari de tancament de les centrals catalanes que preveu el final de l'activitat dels reactors d'Ascó entre el 2032 i 35 i de Vandellòs 2 també al 2035. Escoltem ara Assumpció Castellví, que és alcaldessa de Vandellòs i també de l'Hospitalet de l'Infant.
2: Nosaltres el que creiem és que si una central és segura i encara no està preparada la nostra societat per poder tindre o dependre o anar de la mà totalment amb les renovables, doncs s'han d'allargar les nuclears. I sempre ho dic, i si són segures, per què no allargar-les el temps que sigui necessari? 3, 5, 10, 15 anys més, el que necessitem, perquè potència necessitem. És urgent.
1: Foment del Treball també, per la seva banda, reclama també al govern espanyol que allargui la vida de les centrals nuclears catalanes. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any amb temperatures de més de 40 graus. Fins al 13 d'agost els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. Avui, de fet, serà l'últim dia de calor intensa de l'estiu i a partir de la setmana que ve les temperatures tornaran als valors habituals d'agost. De fet, Protecció Civil manté la situació de prealerta del Pla Infocat per perill molt alt de risc d'incendi, especialment a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, i també manté actiu el Pla Inuncat per pluges aquest cap de setmana a l'interior i també al nord del país i prelitoral. I en aquest sentit, els bombers segueixen treballant per extingir l'incendi de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès, que es va declarar el dimecres i que ahir es va donar per controlat. El foc va cremar almenys 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar també l'espai natural protegit del Montmell Marmellà. A hores d'ara, 3 dotacions continuen treballant per donar per extingit aquest incendi. I pel que fa a la mobilitat, la PSAT concentra les principals afectacions i retencions en sentit Barcelona entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar, amb 2 quilòmetres de cues per una avaria i també un carril tallat. A banda, també a Barcelona, les obres mantenen retencions a la B20 amb un carril tallat en tots dos sentits de la marxa i també la 2 registra encara afectacions a Belllloc d'Urgell per una avaria. Pel que fa al servei ferroviari, s'estan registrant retards a les línies R2 Nord i R11 del nucli de Rodalies per l'accident d'una persona en un punt no autoritzat al pas de Montcada i Reixac.
0: Notícies en xarxa.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.
1: Right, this next band is from Barcelona. It's in Catalonia, okay? And they're going to come and entertain you and make you dance and sing all night long, so please make a big, big welcome to Charango!

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Allau de reaccions a favor i en contra la decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear d'Almaraz fins al 2030. L'executiu diu que ha pres la decisió pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna i manté la resta de tancaments per al 2035 i que afectaran Vandellòs i Ascó. Els seus alcaldes celebren l'anunci i creuen que obre la porta a l'allargament també de l'activitat de les catalanes. Escolteu Assumpció Castellví i Miquel Àngel Ribas.
2: Contents? El tema de l'allargament de la nuclear d'Almaraz és un efecte, resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir les energies renovables.
3: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí.
0: Per contra, des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun s'ha mostrat molt crític amb l'anunci del govern espanyol.
4: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
0: És divendres 14 d'agost de 2026. Tenim més titulars activats als plans Inuncat i Infocat. Arnau Vidal.
5: Tot plegat per un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
6: Déu-n'hi-do com apreten les temperatures a aquestes hores de la jornada, i és que a les 12 del migdia ja tenien valors per sobre dels 38 graus a punts com Vallirana, Torroja del Priorat o Alcanós. No només en aquest sector de Ponent també les temperatures són elevades, sinó que també l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central, Catalunya central, també a la Vall de l'Ebre i a més a les valls del Pirineu, la calor està sent molt intensa. Estem seguint també l'evolució de les nuvolades que es deixen veure en aquestes hores de la jornada, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Esperem ruixats aquesta tarda en aquest sector, acabaran afectant també punts a la Catalunya central i a les darreres hores aquests ruixats també apareixeran a la zona de la Franja de Ponent. Haurem d'estar molt pendents perquè tots aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i descarregar amb molta intensitat.
0: Més coses, baixen els visitants a l'interior de Catalunya.
5: Des dels sectors turístics del Ripollès i Osona asseguren que han notat una davallada de l'arribada de turistes en el que portem d'estiu. Per contra, des del Maresme, el sector a Calella fa un balanç excel·lent.
0: Sistema pioner a Catalunya per fer salvaments aquàtics.
5: El tenen els bombers de Barcelona i n'han fet 8 des de la passada tardor. Es tracta de 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat permet millorar el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua.
0: I Ceuta en alerta per la possible arribada de més migrants.
5: El Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera i el govern espanyol ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils per fer front a una nova crida aquest cap de setmana.
0: I en cultura, a Barcelona avui arrenquen les populars festes de Gràcia.
5: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. El pregoner serà el periodista Vicenç Sant Clemente.
0: Esport, Joel Gomis. Continuen els rumors i els intents del Barça masculí de futbol d'acabar de perfilar la plantilla abans de començar la Lliga.
7: El club ha tancat la venda de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros i amb aquests diners confia poder tancar l'arribada de Rodri. Un Barça que ja treballa en una nova opció per la davantera si no pot incorporar Julián Álvarez. Deco s'ha fixat en el jugador de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez.
0: El control de so Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet, passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest divendres. El govern espanyol que ha autoritzat l'ampliació de la vida útil de la central nuclear d'Almaraz a Càceres fins al 2030, tal com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear.
5: Una petició que havien sol·licitat el passat mes de novembre les propietàries de la central, que són Iberdrola, Endesa i Naturgy. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per a l'any 2020. 2035 i que afectaran les d'Escó i Vandellós.
0: De la reacció no s'han fet esperar. Els alcaldes d'Escó i de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. Les seves reaccions les han recollit els nostres companys de 21 Ràdio, Sílvia Larcón, i de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Ariadna de la Calle.
8: L'alcalde d'Escó, Miquel Àngel Ribes, ha celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la nuclear d'Almaraz fins al juny de 2030. L'alcalde considera que aquesta decisió aplana el camí a que es prengui una de similar a les centrals d'Escó i Vandellós. Ribes ha afegit que si les centrals nuclears són segures, no hi ha cap raó perquè no s'allargui la seva activitat.
3: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per a Escó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
8: El calendari actual preveu el tancament d'Escó 1 l'octubre del 2030, d'Escó 2 l'octubre de 2032 i Vandellós 2 al febrer de 2035.
9: L'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, ha celebrat l'anunci del govern espanyol sobre la pròrroga d'explotació de la planta nuclear d'Almaraz. Així, tal com ha publicat el Boletín Oficial de l'Estado aquest divendres 14 d'agost, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha autoritzat l'operació de la planta extremenya fins al 8 de juny del 2030, 3 anys més de la seva vigència prevista. Escoltem Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant.
2: L'allargament de la nuclear d'Almaraz és una efecte que jo diria que és resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir o no dependre només de les energies renovables.
9: L'allargament de la vida útil de la central d'Almaraz podria variar el calendari de tancament de les plantes catalanes com la de Vandellós 2 i Escó 2, previst pel 2035, o la d'Escó 1 per al 2032. L'Associació de Municipis en Àrees Nuclears, la MAC, també ha celebrat la continuïtat d'Almaraz i ha destacat el treball i compromís de moltes persones i institucions que han defensat aquesta pròrroga durant els darrers anys.
0: I Foment del Treball ha reclamat ja al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals nuclears catalanes.
5: La patronal celebra la mesura perquè és un pas en la bona direcció.
0: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
4: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears, i en segon lloc ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
0: I els ecologistes en acció afirmen que la pròrroga d'Almaraz no té per què alterar el tancament previst de la resta de centrals.
5: L'entitat considera positiu que, tot i aquesta decisió, el govern estatal s'hagi reafirmat en el compliment del calendari pactat.
0: I parlant d'energia, Brunyola és un dels municipis que podria quedar més afectat pel pla per a la implantació de les renovables, el Pla Ter. L'Ajuntament denuncia una afectació del 60% a la visió de la Selva. Paula Fernández.
10: Brunyola és el municipi de la Selva més afectat pel nou pla d'energies renovables de la Generalitat. El Pla Ter podria afectar més del 60% del terme municipal i l'Ajuntament denuncia que el pla posa en risc el model agrícola i territorial del poble. L'alcalde de Brunyola, Roger Puigdevall, reclama que es retiri aquesta planificació.
11: En el seu dia, ja fa molts anys, doncs es va apostar per un model de municipi molt concret, amb una economia basada en l'activitat agrícola, i el problema doncs, és que ara veiem que tot això ho podem enviar a les escombraries si realment s'aprova aquest pla tal com el tenen plantejat. En el cas de Brunyola, doncs, com comentàvem abans, són 90 megawatts, que és una quantitat que, si ho compares amb el consum real del municipi d'avui, és més de 9 vegades el que està consumint actualment el municipi, per tant ho trobem completament desproporcionat.
10: Brunyola no és l'únic municipi de la Selva que s'ha posicionat contra el Pla Ter. També ho han fet Anglès, Amer, Bonmatí, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Vidreres i Riudellots de la Selva. Però arreu del territori català, el govern ja ha rebut més de 12.000 al·legacions al pla.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i en punt, 1:15 de la tarda. Us ho dèiem en titulars. Protecció Civil manté activats els plans Sinuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada a gairebé tot Catalunya, tot i que avui tocarà sostre, i per ruixats de tarda molt intensos i que aniran guanyant terreny els propers dies.
5: Una combinació que pot complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost.
0: Doncs a l'espera del que pugui passar, els bombers de la Garrotxa, per exemple, fan un balanç positiu del que va d'estiu. Expliquen que tot i les ventades que van deixar molts arbres caiguts fa uns mesos, l'estat dels boscos garrotxins no suposa un perill extrem. A hores d'ara, Olot FM, Roger Isern.
12: El perill zero d'incendi mai existeix, especialment encara menys en èpoques on els termòmetres no baixen dels 30 graus durant el dia, però tampoc vol dir que no es pugui estar tranquil durant mesos on es veuen incendis en molts punts d'Espanya i d'arreu del món. En el cas de la Garrotxa, segons expliquen des del cos de bombers, la situació a la comarca és bona, tenint en compte la gran extensió de massa forestal que hi ha. Segons bombers, el que més preocupa és que el bosc estigui tocat, però alhora veuen que la situació a dia d'avui és positiva pel que fa a perill d'incendi. Ho ha detallat el cap de bombers del Parc d'Olot, Josep Ferrés.
13: Tampoc estem tan malament. O sigui, el que són les obagues, de moment les tenim ben conservades, amb humitat i està estudiat i de moment anem bé. Les zones de soleil, sí. Les zones de soleil pot ser que tinguem, doncs, o que ens esperem que per un llamp aquell incendi que ha aparegut a la nit, pues durant no el veiem a la nit i durant el dia veiem una columna i que quan arribem allà aquell incendi que abans potser cremaria, m'ho invento, 30-40 metres quadrats, doncs ara ens cremi una o dues hectàrees.
12: No tots els boscos de la Garrotxa, evidentment, són iguals ni tampoc compten amb el mateix tipus d'arbres. De moment, i en el que portem d'estiu, a la Garrotxa no s'ha produït cap incendi destacable. Des del cos de bombers fan una crida a la importància de la prevenció i de cuidar l'espai natural per evitar mals majors.
0: Tot plegat en un cap de setmana de plena activitat turística, tot i que Vic, per exemple, ha notat una davallada dels visitants aquest estiu. El nou FM, Ona Fàbrega.
14: Vic manté l'activitat turística durant els mesos d'estiu i rep visitants principalment de França, però també dels Estats Units, Bèlgica i altres punts d'Europa. Una part d'aquests turistes no passa per l'oficina de turisme, però sí que visita la ciutat, especialment els que s'allotgen en cases de turisme rural de la comarca. En dades, un 30% menys d'aquests turistes no hi passa. Sentim a la primera tinenta d'alcaldia, Bet Piella.
15: Ens sembla que deu ser potser per les temperatures, això entenc que les altres oficines de turisme del país ho han notat també.
14: Pel que fa a l'agost, l'Ajuntament preveu que la l'afluència sigui similar o lleugerament inferior a la de juliol, tot i que les dades definitives no es coneixeran fins a finals de setembre. El consistori destaca més que cada vegada més comerços i establiments mantenen l'activitat durant l'agost per donar servei als visitants. L'aposta de Vic, doncs, és consolidar un turisme de qualitat especialment vinculat a la cultura i al patrimoni.
0: I la calor del turisme o la gestió del Mercadal del Comte Guifré són algunes de les possibles raons que poden explicar el descens del turisme que han detectat també en aquest cas a Ripoll aquest estiu. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
16: El turisme ha disminuït aquest estiu a Ripoll. Aquesta és la sensació de l'oficina de turisme en comparació als últims anys, que ha detectat un descens del públic en general i una anomalia. Hi ha hagut més estrangers a l'agost que no pas al juliol, quan normalment sempre ha estat al revés. Un cop constatada la disminució de visitants, cal esbrinar les causes. Els tècnics no ho tenen massa clar, però factors com la calor o l'economia poden jugar un paper important. Enguany, un altre punt que ha jugat en contra del turisme és el Mercadal del Comte Guifré, que s'ha anunciat en poc marge i no ha estat tan multitudinari com en anteriors edicions. Parla Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
17: No tenim massa clar què pot haver estat passant, a part de el que seria la calor, eh? Però també podria ser un factor, per exemple, aquest any teníem el Mercadal, per exemple, que entre que ha fet mal temps al final de... Bueno, l'últim dia. El fet de que també hem anat una mica massa tard a donar una mica la informació de totes les activitats, etc. Suposem que aquests dies han anat una mica més fluixet també en aquest aspecte.
16: Des de l'oficina de turisme no són massa optimistes per la segona quinzena d'agost, perquè asseguren que sempre es nota una baixada de visitants. De la mateixa manera, el setembre encara s'accentua més aquest descens, amb l'inici de les escoles i la desaparició del turisme familiar català.
0: Sembla, doncs, que menys turistes a l'interior, però no a la costa. Les primeres setmanes d'agost confirmen les bones previsions del sector a Calella, per exemple, que espera que l'ocupació es quedi molt a prop del ple aquest agost. Ràdio Calella, Dolors Lirull.
18: El sector turístic de Calella al Maresme afronta la recta final de l'estiu amb bones perspectives. L'associació turística preveu que l'ocupació hotelera fregui el 100% aquest agost i confia igual als resultats de l'any passat. Les primeres setmanes del mes han mantingut el ritme de reserves, tot i que el sector admet que habitualment baixen durant els últims dies. Sònia Hernández és la presidenta.
19: Fregant el 100% d'ocupació en general. Les tres primeres molt bones, la última sempre tendeix a baixar una miqueta. Les sensacions que tenim en aquest moment i que es van arreglant quasi bé cada dia, és que serà un mes força bo.
18: El turisme familiar continua sent majoritari, especialment entre els visitants dels mercats de proximitat, com el català, l'espanyol i el francès. Els grups de joves representen al voltant del 30% de la clientela i, segons l'entitat, combinen l'oci amb les activitats culturals i d'entreteniment. És per això que Hernández defensa que aquest perfil no s'ha d'associar necessàriament amb conductes incíviques. Assegura que és un mercat que també té pes en altres destinacions de la costa catalana, com Lloret o Santa Susana.
0: Gairebé en punt, un quart de tres, i us ho destacaven també en titulars, els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos té des de la tardor 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat millora el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua. Marc Dalmau, bon dia.
20: Bon dia. Es tracta d'un salvavides autopropulsat que es controla amb un comandament. Quan es detecta algú a l'aigua que necessita un rescat, els bombers de Barcelona el posen en marxa i amb el joystick es fa arribar fins a la persona que ho necessita. Això escurça força el temps de reacció i ajuda a evitar riscos. Ho explica Sergi Soutor, responsable de salvament marítim dels bombers de Barcelona.
21: El dispositiu té una força d'arrossegament de 240 quilos, que és habitual. Paddle surf, dia de vent, que no pot tornar.
20: Un cop la víctima s'agafa al salvavides, el bomber el condueix a l'embarcació de salvament o bé directament a la platja, tot plegat des de terra i amb el joystick.
21: A complir les mancances que teníem fins ara, que és el rescat a vista de camió que està fent la prevenció, doncs poder actuar. Al final treure'ns també un risc com a equip de bombers i bomberes, que és el dels dies de mala mar, els dels dies de zones on potser l'embarcació no hi pot accedir ben bé, doncs aconseguim una arribada d'uns 500-800 metres amb aquest dispositiu.
20: A Catalunya aquest aparell només el tenen els bombers de Barcelona, que el van

0: Ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva.
1: De la seva banda, el govern espanyol, que ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils a la ciutat, centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels menors.
0: I atenció, Rodalies informa que la circulació de trens està interrompuda entre Sant Andreu, a Barcelona i Granollers Centre a causa d'un atropellament.
1: La situació afecta les línies R11 i R12 Nord i inicialment s'havia cobert amb circulació per via única entre les dues estacions, amb avís que els trens podien romandre més temps aturats del que és habitual. Finalment, però, s'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autocar en parades intermèdies per cobrir el trajecte.
0: I Renfe programa des d'avui autobusos entre les estacions de la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de la línia R3.
1: Segons ha informat la companyia en un comunicat, des d'aquest divendres hi haurà desplaçaments per carretera que conviuran amb el tren i ha justificat la mesura per garantir la mobilitat dels viatgers en aquest tram mentre es mantenen les afectacions per les incidències registrades els últims dies i minimitzar-ne l'impacte.
0: Més coses, 12 minuts i 2:45. Una enquesta sobre seguretat, civisme i presència policial efectuada per la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa ha fet palès els principals malestars de la ciutadania del municipi. Canal T, Martí Carot.
2: La Federació de Veïns ha recollit 1.600 respostes i prop de 700 comentaris i ha detectat que el malestar ciutadà està més relacionat amb l'incivisme quotidià que amb la inseguretat. Els robatoris i les baralles també preocupen, però els veïns assenyalen sobretot aquelles conductes que afecten el dia a dia i la convivència als carrers. Tula Llorac és la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa.
3: Si mirem civisme versus seguretat, els resultats denoten que la major insatisfacció està envers l'incivisme, que no pas cap a la seguretat directa. A la gent li preocupen els robatoris i les baralles, sí, evidentment li preocupen, però el que realment desgasta el dia a dia dels veïns són els sorolls, la brutícia, la falta de respecte per l'espai públic i l'ús dels patinets, que és un comentari molt generalitzat. L'incivisme quotidià és el principal fons de malestar al barri.
2: Pel que fa a la percepció sobre la policia, els ciutadans valoren prou bé la resposta policial quan intervenen, però reclamen més presència als carrers, patrullatge a peu i una policia de barri que actuï de manera preventiva. Les conclusions de l'enquesta ja s'han traslladat a una reunió amb l'Ajuntament, delegació del govern i cossos policials i s'ha acordat que la prioritat d'actuació serà el centre i el nucli històric.
0: I moment ara per la cultura. Per l'inici, aquest mateix divendres, aquesta tarda, de les Festes de Gràcia.
1: Se celebraran fins al dia 21, amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Escolteu en declaracions a la xarxa la Laia i l'Aina, que són membres de la Comissió de Festes del carrer Tordera i del carrer Fraternitat de Dalt, respectivament.
4: Treballem molt, correm molt, nervis, ens ho passem bé, fem el carrer nostre, però bueno, avui a l'últim dia anem una mica ja amb les forces baixes i amb empentes i rodolons, però ho aconseguirem.
5: A veure, ho portem malament, però sortirà el que sortirà. Vull dir, al final és una nit que no es dorm i arribarem on arribarem. Tot el que havíem plantejat estarà, simplement que potser hi ha coses acabades més a correcuita.
1: El pregoner de les festes serà el periodista Vicenç San Clemente.
0: Pregó aquesta tarda a partir de les 7 i la seguretat és un dels aspectes prioritaris durant la festa major, especialment en els actes amb més afluència i ús de pirotècnia.
1: Amb els carrers ja preparats per a la celebració, els serveis d'emergència han intensificat les tasques de prevenció al barri.
0: És una crònica del nostre company Marc Pijuan. Marc, bon dia.
6: Bon dia, Jordi. En concret, els bombers de Barcelona recorren els carrers de Gràcia amb l'objectiu de comprovar que davant d'una emergència hi puguin actuar amb garanties. Revisen els accessos, l'espai disponible per als vehicles d'emergència i la seguretat dels elements decoratius. També comproven el cabal i la pressió dels hidrants. Ho explica Gerard Prades, cap d'unitat dels bombers de Barcelona.
7: Tasques de prevenció operativa, de coneixement del territori, per verificar, doncs, per una banda, l'accessibilitat, que aquests carrers que queden interromputs per els guarniments, doncs, conèixer les rutes alternatives per accedir a qualsevol punt del barri. I en segon lloc, també la comprovació de tots els hidrants que trobem a la zona, perquè estiguin operatius en cas de que siguin necessaris en cas d'una emergència.
6: Aquestes inspeccions continuaran els pròxims dies i coincidint amb els actes més multitudinaris, com les matinades de foc, la cercavila i els correfocs, els bombers desplegaran també un dispositiu preventiu especial.
0: I més festes majors a Badalona, tot a punt per a l'inici de la festa major d'estiu, que arrenca aquesta tarda amb el repic de vigília a l'església de Santa Maria. La cita tindrà activitats per a tots els gustos. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol.
8: Els actes comencen avui a les 8 del vespre amb la tronada a la plaça de la Vila, el Ballar Plaça i la Cercavila. A la nit, a partir de les 10, el Castell de Focs il·luminarà el cel de Badalona i tot seguit el grup Mala Vida oferirà un concert a la Rambla. Després de

0: A mitjanit, el DJ Pepe Reis continuarà la festa. Els actes d'avui a la plaça de la Vila, però, no comptaran amb pregó per tercer any consecutiu, una qüestió que la Comissió de Festes de Badalona critica. Precisament la comissió també té una sèrie d'actes preparats per aquest cap de setmana. S'iniciaran aquest dissabte 15 d'agost a partir de les 12 del migdia, amb un vermut musical i un dinar. Tot i això, les novetats principals són la baixada d'andròmines flotants i el torneig popular de Tacatà, que es faran alhora diumenge a partir de les 4 de la tarda. La primera serà una cursa contrarrellotge on els participants competiran per tal de completar un recorregut amb embarcacions fetes per ells mateixos. Les inscripcions han superat les previsions previstes.
1: I arribarem als esports amb dues propostes musicals.
2: A mi no em tos ni Déu, el canto, les pastilles en tenen al tanto, si flotant en pau...
1: Per començar, els 31 FAM actuen avui al Festival de Cap Roig.
2: Són la gent i se'ns fa tard, és amb tu estarem bé. Tothom de festa canvilla gent lac.
3: El sextet de joves catalans de música urbana serà el protagonista d'aquest divendres al certamen que se celebra a Calella de Palafrugell.
1: Todas las I Rigoberta Bandini farà parada, en aquest cas, a Sant Feliu de Guíxols.
3: La cantant catalana farà un repàs a la seva trajectòria en una actuació que tindrà lloc al Guíxols Arena del Festival de la Porta Ferrada.
1: Doncs amb Rigoberta Bandini arribem als esports. Esports, 7 minuts i 2 quarts de 3, que ens porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. Diversos noms sobre la taula i diverses carpetes per tancar el Barça masculí.
4: Bon dia, Jordi. Divendres de rumors i espera a Can Barça amb les tres carpetes que hi ha sobre la taula. Ferran Torres, Julián Álvarez i Rodri. Ens en porta l'última hora el company Jordi Cervantes.
5: Diversos mitjans donen per fet el traspàs de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros, un moviment que s'ha de confirmar durant el cap de setmana. En el cas de Julián Álvarez, el Barça continua treballant per incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid. Algunes fonts diuen que l'entitat blaugrana s'ha interessat en Luis Suárez, de l'Sporting de Portugal, per si l'afer Julián no es desencalla. En el cas de Rodri, el Manchester City hauria rebutjat una segona oferta del Barça de 55 milions fixos i 10 de variables. Des d'Anglaterra asseguren que el City no el vendrà per menys de 70 entre fixos i variables.
4: Un Barça que no debutarà a la Lliga fins diumenge vinent, 23 d'agost, al camp de l'Elx. Però aquest cap de setmana arrenca la primera divisió amb l'Espanyol, enfrontant-se al Llevant diumenge a les 7 de la tarda. Els de Manolo González volen iniciar el curs amb una victòria a l'RCD Stadium, on l'any passat van tenir una mitjana de 28.699 espectadors per partit, unes xifres que van situar els pericos en novena posició de la classificació d'assistència. Més amunt hi trobem el Barça 5è, 45.990 espectadors per partit, tot i jugar els dos primers duels al Johan Cruyff i amb un Camp Nou sense el 100% d'aforament disponible. En penúltima posició hi trobem el Girona amb 11.957 espectadors per duel. Precisament els gironins inicien la segona divisió aquest diumenge contra el Leganés, mentre que el Sabadell ho farà dilluns al Molinón contra l'Sporting de Gijón. Els arlequinats esperen fer de la nova Creu Alta un fortí per assolir la permanència a la categoria de plata. L'any passat van tenir una mitjana d'assistència de 5.809 espectadors a la Primera Federació, una xifra que volen superar. I pel que fa als amistosos, ahir el Nàstic va perdre el trofeu Ciutat de Tarragona contra l'Osca a la tanda de penals després d'acabar el temps reglamentari amb empat a 2. Laia Tian, Tarragona Ràdio.
6: El Nàstic va perdre el domini del partit després del gol visitant a la primera meitat. A la represa, amb el 0 al marcador, l'equip va anar més i va capgirar el resultat. Finalment, pocs minuts després, el conjunt aragonès va empatar el marcador i als penals el Huesca es va emportar el partit. Xisco Campos, entrenador del Nàstic, es mostra satisfet amb la resposta del seu equip davant un rival de nivell.
7: Crec que s'ha vist un equip valent, incòmode, i tant en pilota com a nivell de recuperar camp rival hem estat bé.
6: El pròxim test serà dissabte a València a partir de les 8 del vespre contra el Mestalla de la Segona Federació.
4: I acabem amb un darrer apunt, Jordi, perquè diumenge a la tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més. A 6:45 de la tarda, l'Europa femení jugarà contra l'EM. I a les 9 de la nit, l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
1: Gràcies, Joel. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 3:45 de la tarda.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. la xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Sabies que...
11: El teu cervell pot saber quan has comès un error abans que tu mateix en siguis conscient. Quan fas una acció molt ràpida, com prémer una tecla equivocada o dir una paraula incorrecta, el cervell genera gairebé instantàniament un petit senyal elèctric anomenat Error Related Negativity. Aquest senyal es produeix aproximadament entre 50 i 100 mil·lisegons després de l'error, molt abans que la persona sigui conscient que s'ha equivocat. Els neurocientífics han detectat aquest fenomen utilitzant encefalogrames, que registren l'activitat elèctrica del cervell. L'ERN s'origina principalment a una regió anomenada còrtex cingulat anterior, implicada en el control de les accions, la presa de decisions i la detecció de conflictes. El més sorprenent és que aquest mecanisme funciona de manera automàtica. El cervell compara constantment el que esperava que passés amb el que realment ha passat. Si detecta una diferència, activa immediatament un avís intern, fins i tot abans que la nostra consciència hagi tingut temps d'adonar-se'n. Gràcies a aquest sistema, podem corregir molts errors gairebé de manera instintiva. Per exemple, quan escrivim una lletra incorrecta i la corregim abans fins i tot d'haver acabat la paraula.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sabies que...
2: La radioactivitat sembla una cosa que només podem experimentar quan estem en centrals nuclears, però hi ha moltes coses que ens envolten que la produeixen. Els plàtans contenen una quantitat de potassi 40, que és radioactiu, suficient perquè algunes vegades grans carregaments disparin els detectors de radiació dels ports. Els científics nuclears fins i tot han creat una mitjana informal de la radioactivitat quotidiana anomenada dosi equivalent a un plàtan. Però caldria menjar 20 milions de plàtans per induir un síndrome d'irradiació i 80 per morir segur.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Molt bon dia, són 2:15.
5: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
4: Allau de reaccions a favor i en contra la decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear d'Almarat fins al 2030. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna i manté la resta de tancaments per al 2035 i que afectaran Vandellós i Escó. Els seus alcaldes celebren l'anunci i creuen que obre la porta a l'allargament de l'activitat de les catalanes. Escolteu Assumpció Castellví i Miquel Àngel Ribas.
6: Contents? El tema de l'allargament de la nuclear d'Almarat és un efecte, resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir les energies renovables.
7: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí.
4: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre Ernest Urtasun s'ha mostrat molt crític amb l'anunci del govern espanyol.
8: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
4: És divendres 14 d'agost de 2026. Tenim més titulars activats als plans Inuncat i Infocat. Arnau Vidal.
9: Tot plegat per un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada a gairebé tot Catalunya i parruixats de tarda molt intensos.
4: Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
10: Déu-n'hi-do com apreten les temperatures a aquestes hores de la jornada, i és que a les 12 del migdia ja tenien valors per sobre dels 38 graus a punts com Vallirana, Torroja del Priorat o Alcanós. No només en aquest sector de Ponent també les temperatures són elevades, sinó que també l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central, Catalunya central, també a la Vall de l'Ebre, i a més a les valls del Pirineu la calor està sent molt intensa. Estem seguint també l'evolució de les nuvolades que es deixen veure en aquestes hores de la jornada, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Esperem ruixats aquesta tarda en aquest sector, acabaran afectant també punts a la Catalunya central, i a les darreres hores aquests ruixats també apareixeran a la zona de la Franja de Ponent. Haurem d'estar molt pendents perquè tots aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i descarregar amb molta intensitat.
4: Més coses, baixen els visitants a l'interior de Catalunya.
9: Des dels sectors turístics del Ripollès i Osona asseguren que han notat una davallada a l'arribada de turistes en el que portem d'estiu. Per contra, des del Maresme, el sector a Calella fa un balanç excel·lent.
4: I sistema pioner a Catalunya per fer salvaments aquàtics.
9: El tenen els bombers de Barcelona i n'han fet 8 des de la passada tardor. Es tracta de 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat permet millorar el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua.
4: Ceuta en alerta per la possible arribada de més migrants.
9: El Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera, i el govern espanyol ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils per fer front a una nova crida aquest cap de setmana.
4: Cultura a Barcelona arrenquen aquesta tarda les festes de Gràcia.
9: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. El pregoner serà el periodista Vicenç Sant Clemente.
4: Esports, Joel Gomis, continuen els rumors i els intents del Barça masculí de futbol d'acabar de perfilar la plantilla abans de començar la Lliga.
1: El club ha tancat la venda de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros i amb aquests diners confia a poder tancar l'arribada de Rodri. Un Barça que ja treballa en una nova opció per la davantera si no pot incorporar Julián Álvarez. Deco s'ha fixat en el jugador de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez.
4: El control de sol, nostre company Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montseuguet, passen 4 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: És la nostra portada d'aquest divendres. El govern espanyol que ha autoritzat allargar l'activitat de la central del Marat fins al 2030, com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear.
9: Una petició que havien sol·licitat el passat mes de novembre les propietàries de la central, que són Iberdrola, Endesa i Naturgy. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per a l'any 2035 i que afectaran les d'Escó i Vandellós.
4: Doncs en el capítol de reaccions, els alcaldes d'Escó i Vandellós ja s'han posicionat i celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. Són dos cròniques dels nostres companys de 21 Ràdio, la Sílvia Larcón, i de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Ariadna de la Calle.
11: L'alcalde d'Escó, Miquel Àngel Ribes, ha celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la nuclear del Marat fins al juny de 2030. L'alcalde considera que aquesta decisió aplana el camí a que es prengui una de similar a les centrals d'Escó i Vandellós. Ribes ha afegit que si les centrals nuclears són segures, no hi ha cap raó perquè no s'allargui la seva activitat.
7: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per a Escó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
11: El calendari actual preveu el tancament d'Escó 1 l'octubre del 2030, d'Escó 2 l'octubre de 2032 i Vandellós 2 al febrer de 2035.
12: L'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, ha celebrat l'anunci del govern espanyol sobre la pròrroga d'explotació de la planta nuclear del Marat. Així, tal com ha publicat el Boletín Oficial de l'Estado aquest divendres 14 d'agost, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Reto Demogràfico ha autoritzat l'operació de la planta extremenya fins al 8 de juny del 2030, 3 anys més de la seva vigència prevista. Escoltem Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant.
6: L'allargament de la nuclear del Marat és una efecte que jo diria que és resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir o no dependre només de les energies renovables.
12: L'allargament de la vida útil de la central del Marat podria variar el calendari de tancament de les plantes catalanes com la de Vandellós 2 i Escó 2, previst pel 2035, o la d'Escó 1 per al 2032. L'Associació de Municipis en Àrees Nuclears, l'AMAC, també ha celebrat la continuïtat del Marat i ha destacat el treball i compromís de moltes persones i institucions que han defensat aquesta pròrroga durant els darrers anys.
4: Doncs Foment del Treball ja ha reclamat al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals nuclears catalanes.
9: La patronal celebra la mesura perquè és un pas en la bona direcció.
4: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
8: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears, i en segon lloc ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
4: I Ecologistes en Acció afirma que la pròrroga del Marat no té per què alterar el tancament previst de la resta de centrals.
9: L'entitat considera positiu que, tot i aquesta decisió, el govern estatal s'hagi reafirmat en el compliment del calendari pactat.
4: I parlant d'energia, en aquest cas de renovables, Brunyola és un dels municipis que podria quedar més afectat pel pla per a la implantació de les renovables al Plàter. L'Ajuntament denuncia una afectació del 60% a la visió de la Selva. Paula Fernández.
13: Brunyola és el municipi de la Selva més afectat pel nou pla d'energies renovables de la Generalitat. El Plàter podria afectar més del 60% del terme municipal i l'Ajuntament denuncia que el pla posa en risc el model agrícola i territorial del poble. L'alcalde de Brunyola, Roger Puigdevall, reclama que es retiri aquesta planificació.
14: En el seu dia, ja fa molts anys, doncs es va apostar per un model de municipi molt concret, amb una economia basada en l'activitat agrícola, i el problema doncs, és que ara veiem que tot això... ho podem enviar a les escombraries si realment s'aprova aquest pla tal com el tenen plantejat. En el cas de Brunyola, doncs, com comentàvem abans, són 90 megawatts, que és una quantitat que, si ho compares amb el consum real del municipi d'avui, és més de 9 vegades el que està consumint actualment el municipi, per tant, ho trobem completament desproporcionat.
13: Brunyola no és l'únic municipi de la Selva que s'ha posicionat contra el Pla Ter. També ho han fet Anglès, Amer, Bonmatí, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Vidreres i Riudellots de la Selva. Però arreu del territori català, el govern ja ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla.
5: Notícies en xarxa.
4: 6 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. Més coses, us ho diem en titulars. Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis. En un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya, tot i que avui tocarà sostre, i per ruixats de tarda molt intensos i que aniran guanyant terreny els propers dies.
9: Una combinació que pot complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost.
4: Doncs tot plegat, com dèiem, en un cap de setmana de plena activitat turística, tot i que Vic, per exemple, han notat, diuen, una davallada dels visitants aquest estiu, el nou FM, Ona Fàbrega.
15: Vic manté l'activitat turística durant els mesos d'estiu i rep visitants principalment de França, però també dels Estats Units, Bèlgica i altres punts d'Europa. Una part d'aquests turistes no passa per l'oficina de turisme, però sí que visita la ciutat, especialment els que s'allotgen en cases de turisme rural de la comarca. En dades, un 30% menys d'aquests turistes no hi passa. Sentim a la primera tinenta d'alcaldia, Bet Piella.
16: Ens sembla que deu ser potser per les temperatures, això entenc que les altres oficines de turisme del país ho han notat també.
15: Pel que fa a l'agost, l'Ajuntament preveu que l'afluència sigui similar o lleugerament inferior a la de juliol, tot i que les dades definitives no es coneixeran fins a finals de setembre. El consistori destaca més que cada vegada més comerços i establiments mantenen l'activitat durant l'agost per donar servei als visitants. L'aposta de Vic, doncs, és consolidar un turisme de qualitat especialment vinculat a la cultura i al patrimoni.
4: I la calor, la gestió del Mercadal del Comte Guifré són algunes de les possibles raons que poden explicar el descens del turisme que han detectat també, en aquest cas, a Ripoll aquest estiu. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
17: El turisme ha disminuït aquest estiu a Ripoll. Aquesta és la sensació de l'oficina de turisme en comparació als últims anys, que ha detectat un descens del públic en general i una anomalia. Hi ha hagut més estrangers a l'agost que no pas al juliol, quan normalment sempre ha estat al revés. Un cop constatada la disminució de visitants, cal esbrinar les causes. Els tècnics no ho tenen massa clar, però factors com la calor o l'economia poden jugar un paper important. Enguany, un altre punt que ha jugat en contra del turisme és el Mercadal del Comte Guifré, que s'ha anunciat en poc marge i no ha estat tan multitudinari com en anteriors edicions. Parla Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
18: No tenim massa clar què pot haver estat passant, a part de el que seria la calor, eh? Però també podria ser un factor, per exemple, aquest any teníem el Mercadal, per exemple, que entre que ha fet mal temps al final de... Bueno, l'últim dia. El fet que també hem anat una mica massa tard a donar una mica la informació de totes les activitats, etc. Suposem que aquests dies ha anat una mica més fluixet també en aquest aspecte.
17: Des de l'oficina de turisme no són massa optimistes per la segona quinzena d'agost, perquè asseguren que sempre es nota una baixada de visitants. De la mateixa manera, el setembre encara s'accentua més aquest descens, amb l'inici de les escoles i la desaparició del turisme familiar català.
4: 3 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda, i a la Garrotxa, Santa Pau impulsa noves activitats turístiques per conèixer la vila medieval a partir d'un joc de pistes. Olot FM, Natàlia Moreno.
19: L'Oficina de Turisme de Santa Pau ha posat en marxa aquest estiu dues noves activitats familiars. Una aposta per atraure famílies interessades a descobrir el patrimoni, la història i la cultura de Santa Pau i de la comarca, però fent-ho d'una manera més participativa i adaptada als més petits. Sandra Picard, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Santa Pau, explica que l'objectiu és oferir a les famílies una manera diferent de conèixer la vila.
20: Aquest estiu hem creat dues activitats noves des de l'Oficina de Turisme. Una activitat que és un joc de pistes per conèixer la vila medieval de Santa Pau, i després també hem creat un geocaching per conèixer diferents punts del municipi de Santa Pau.
19: Aquest dimarts s'ha fet la segona sessió del Petit Quadern d'en Pau, un joc de pistes guiat en què els participants es converteixen en petits exploradors i han d'ajudar en Pau a recuperar els seus records mentre resolen diferents enigmes. L'altra proposta és el geocaching, que, a diferència del joc de pistes, és lliure i gratuït.
20: El geocaching sí que és una activitat que s'ha de fer de manera autoguiada, per tant es pot fer quan es vulgui. El que han de fer és bàsicament descarregar-se una aplicació que és gratuïta i poden fer l'activitat doncs, quan els hi vagi bé, vaja. Sí, sí. I el joc de pistes guiat sí que el fem doncs, aquests dimarts del mes d'agost i el primer dimarts de setembre.
19: Aquestes dues propostes se sumen a les activitats que l'Oficina de Turisme ja ofereix durant tot l'any per descobrir el poble d'una manera diferent, com la motxilla de la Blanca o l'Escape Santa Pau, a més de les visites guiades habituals dels dissabtes.
4: Més turistes, doncs, sembla a l'interior, però no a la costa. Les primeres setmanes d'agost confirmen les bones previsions dels sectors, si més no a Calella, que espera que l'ocupació es quedi molt a prop del ple. Ràdio Calella, Dolors Lierui.
0: El sector turístic de Calella al Maresme afronta la recta final de l'estiu amb bones perspectives. L'associació turística preveu que l'ocupació hotelera fregui el 100% aquest agost i confia igual als resultats de l'any passat. Les primeres setmanes del mes han mantingut el ritme de reserves, tot i que el sector admet que habitualment baixen durant els últims dies. Sònia Hernández és la presidenta.
21: Fregant el 100% d'ocupació en general. Les tres primeres molt bones, la última sempre tendeix a baixar una miqueta. Les sensacions que tenim en aquest moment i que es van arreglant quasi bé cada dia, és que serà un mes força bo.
0: El turisme familiar continua sent majoritari, especialment entre els visitants dels mercats de proximitat, com el català, l'espanyol i el francès. Els grups de joves representen al voltant del 30% de la clientela i, segons l'entitat, combinen l'oci amb les activitats culturals i d'entreteniment. És per això que Hernández defensa que aquest perfil no s'ha d'associar necessàriament amb conductes incíviques. Assegura que és un mercat que també té pes en altres destinacions de la costa catalana, com Lloret o Santa Susana.
4: Gairebé en punt, 3:45 de la tarda, i encara parlant de turisme, viatjar sol pot ser una bona opció per a qui pateix soledat no volguda, segons els experts. Ràdio Municipal de Terrassa, Toni Bernabé.
22: Moltes persones esperen amb ganes que arribin les vacances i alguns els passa tot el contrari, segons la psicòloga Mercè Moran.
23: Quan surten del seu dia a dia, de la seva rutina, es troba que se sent sol, amb que els altres no estan sols, amb que els altres tenen amics, família, coses a fer, viatges...
22: És la tan temible soledat no desitjada. I l'ansietat s'agreuja quan augmenta el temps lliure.
23: Que mirin de construir unes vacances, uns dies que estiguin una mica planificades, a on pots anar, amb qui pots estar, encara que sigui una estona, no? I centrar-se molt en les possibilitats.
22: De possibilitats n'hi ha algunes al mercat. Les agències de viatges, per exemple, ofereixen tot un seguit de propostes. Ens ho explica Pura Vallverdú, de AIG Viatges.
24: Allà es poden afegir més persones i llavors doncs, es troben ja en un grupet.
22: Una manera de viatjar sol, però en grup.
4: I us ho diem en titulars també. Els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos té des de la tardor 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat millora el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua. Marc Dalmau, bon dia.
25: Bon dia, es tracta d'un salvavides autopropulsat que es controla amb un comandament. Quan es detecta algú a l'aigua que necessita un rescat, els bombers de Barcelona el posen en marxa i amb el joystick es fa arribar fins a la persona que ho necessita. Això escurça força el temps de reacció i ajuda a evitar riscos. Ho explica Sergi Soutor, responsable de salvament marítim dels bombers de Barcelona.
26: El dispositiu té una força d'arrossegament de 240 quilos, que és habitual. Paddle surf, dia de vent, que no pot tornar.
25: Un cop la víctima s'agafa el salvavides, el bomber el condueix a l'embarcació de salvament o bé directament a la platja, tot plegat des de terra i amb el joystick.
26: A complir les mancances que teníem fins ara, que és el rescat a vista de camió que està fent la prevenció, doncs poder actuar. Al final treure'ns també un risc com a equip de bombers i bomberes, que és el dels dies de mala mar, els dels dies de zones on potser l'embarcació no hi pot accedir ben bé, doncs aconseguim una arribada d'uns 500-800 metres amb aquest dispositiu.
25: A Catalunya aquest aparell només el tenen els bombers de Barcelona, que el van adquirir la tardor passada. Fins al 31 de juliol han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que també compta amb una trentena d'agents i 3 embarcacions. A la costa de la ciutat, a més del servei a l'estiu dels socorristes, hi ha també durant tot l'any els bombers de Barcelona.
4: I pel que fa a les conseqüències visuals de l'eclipsi, us hem de dir que continua el reguitzell de visites per problemes als ulls.
9: Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses supera ja la xifra de 500 i segurament seguirà creixent.
4: I molt pendents un dia més de la crisi a Ceuta. I és que el Marroc ha desplegat centenars de policies i també militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva.
9: De la seva banda, el govern espanyol, que ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils a la ciutat, centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels menors.
4: I Rodalies informa que la circulació de trens està interrompuda entre Sant Andreu, Barcelona i Granollers Centre a causa d'un atropellament.
9: La situació afecta les línies R11 i R2 Nord i inicialment s'havia cobert amb circulació per via única entre les dues estacions, amb avís que els trens podien romandre més temps aturats del que és habitual. Finalment, però, s'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autocar amb parades intermèdies per cobrir el trajecte.
4: Més coses, ens situem ara a Mataró, on les obres de millora al clavegueram al camí del mig han posat al descobert un tram de la Via Augusta de 2.000 anys d'història. Mataró Ràdio, Judit Vallès.
1: El tram localitzat conserva dos murs de grans blocs de granit que delimitaven la calçada per la banda de mar i de muntanya. Un dels elements més singulars són les marques de les roderes dels carros visibles sobre el paviment a conseqüència del seu ús continuat. Les troballes han estat tapades i preservades. La regidora de Cultura de Mataró, Heidi Pérez, explica què passarà ara amb aquestes restes.
2: Aquestes troballes el que s'ha fet és recollir tota la, o sigui, documentar-les de la manera que des de la Generalitat ens han dit que s'havia de portar a terme, passaran a estudi, a les mostres que s'han recollit. Realment no s'han trobat restes que siguin museïtzables ni que tinguin un valor artístic determinat. Senzillament, doncs, la importància és precisament confirmar que efectivament, tal i com ja passa a Vilassar, que hi havia un tros de Via Augusta que passava per allà, que es va descobrir abans que a Mataró, doncs a Mataró també hi passava.
1: Ara el camí del mig ja torna a estar reobert al trànsit després d'acabar les obres que s'han allargat un any quan inicialment estaven previstes per 6 mesos.
4: 10 minuts i arribem a les 3 i l'artista Lili Brick pinta un mural per commemorar els 50 anys de l'Associació Talma de Juneda. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
3: Aquest 2026 és l'any de celebració a 5 dècades de treball comunitari d'una associació molt important per la societat de la demarcació de Lleida com és Talma. Una fita molt important que es mereix una celebració a l'alçada. Durant l'any han estat fent diverses activitats i aquesta de molt visual, perquè no hi ha millor manera per transmetre els valors de l'entitat a través de l'art. Parlem de la diversitat de col·lectius, la inclusió social i comunitària i el vincle de Talma amb les Garrigues. Tot plegat amb un artista de luxe que també juga a casa. En parla la mateixa Lili Brick.
6: Veurem tres persones que són de diferent edat i es nota que l'adulta, la persona adulta, està acompanyant, està instruint, està ensenyant i està obrint un camí. I els tres fan algo tan senzill com bufar una dent de lleó. Aquesta floreta que de manera universal tots hem tingut a les mans i que els nens bufen i demanen un desig. Llavors jo considero que és algo molt innocent però que està ple de simbolisme i d'informació que nosaltres podem sentir com a nostra.
3: El mural s'inaugurarà el 19 d'aquest mes i el dia 26 de setembre Talma ha programat una gran festa.
4: I moment ara per la cultura. I per l'inici, aquest divendres mateix, aquesta mateixa tarda, de les festes de Gràcia a Barcelona.
9: Se celebraran fins al dia 21, amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Escolteu en declaracions a la xarxa la Laia i l'Aina, que són membres de la comissió de festes del carrer Tordera i del carrer Fraternitat de Dalt, respectivament.
7: Treballem molt, correm molt, nervis, ens ho passem bé, fem el carrer nostre, però bueno, ara, avui a l'últim dia, anem una mica ja amb les forces baixes i amb empentes i rodolons, però ho aconseguirem.
10: A veure, ho portem malament, però sortirà el que sortirà. Vull dir, al final és una nit que no es dorm i arribarem on arribarem. Tot el que havíem plantejat estarà. Simplement que potser hi ha coses acabades més a correcuita.
4: La seguretat és un dels aspectes prioritaris durant la festa, especialment en els actes amb més afluència i ús de pirotècnia. Marc Pijuan, bon dia.
11: Bon dia, Jordi. En concret, els bombers de Barcelona recorren els carrers de Gràcia amb l'objectiu de comprovar que davant d'una emergència hi puguin actuar amb garanties. Revisen els accessos, l'espai disponible per als vehicles d'emergència i la seguretat dels elements decoratius. També comproven el cabal i la pressió dels hidrants. Ho explica Gerard Prades, cap d'unitat dels bombers de Barcelona.
27: La
5: tasques de prevenció operativa, de coneixement del territori, per verificar, doncs, per una banda, l'accessibilitat, que aquests carrers que queden interromputs per els guarniments, doncs, conèixer les rutes alternatives per accedir a qualsevol punt del barri. I, en segon lloc, també la comprovació de tots els hidrants que trobem a la zona perquè estiguin operatius en cas de que siguin necessaris en cas d'una emergència.
8: Aquestes inspeccions continuaran els pròxims dies i coincidint amb els actes més multitudinaris, com les matinades de foc, la cercavila i els correfocs, els bombers desplegaran també un dispositiu preventiu especial.
12: A mi no em tos ni Déu, el canto, les pastilles en tenen al tanto.
4: Arribarem als esports amb música per començar els 31 FAM actuant avui al Festival de Cap Roig.
13: El sextet de joves catalans de música urbana serà el protagonista d'aquest divendres al certamen que se celebra a Calella de Palafrugell.
4: I Rigoberta Bandini farà parada a Sant Feliu de Guíxols.
13: La cantant catalana farà un repàs a la seva trajectòria en una actuació que tindrà lloc al Guíxols Arena del Festival de la Porta Ferrada.
4: Sis minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Moment pels esports, que ens porta el nostre company Joel Gómez. Bon dia, Joel. Diversos noms sobre la taula i diverses carpetes per tancar el Barça masculí de futbol.
14: Bon dia, Jordi. Divendres de rumors i espera que en Barça amb les tres carpetes que hi ha sobre la taula. Ferran Torres, Julián Álvarez i Rodri. Ens en porta a l'última hora el company Jordi Cervantes.
15: Diversos mitjans donen per fet el traspàs de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros. Un moviment que s'ha de confirmar durant el cap de setmana. En el cas de Julián Álvarez, el Barça continua treballant per incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid. Algunes fonts diuen que l'entitat blaugrana s'ha interessat en Luis Suárez, de l'Sporting de Portugal, per si l'afer Julián no es desencalla. En el cas de Rodri, el Manchester City hauria rebutjat una segona oferta del Barça de 55 milions fixos i 10 de variables. Des d'Anglaterra asseguren que el City no el vendrà per menys de 70 entre fixos i variables.
14: A la segona federació, el Reus ha incorporat el davanter sub-23 Alia Càmara, que podria debutar en l'amistós que jugaran els rojinegres contra l'Atlètic Saguntí avui a 8:15 del vespre. Sandra Simón, la nova ràdio de Reus.
16: El club ha fet oficial la incorporació d'Alia Càmara, un davanter guineà de 21 anys que arriba per aportar potència i gol al projecte de segona federació. Càmara arriba com a agent lliure procedent de l'Atlètic Lleida, on la temporada passada ja va competir a la quarta categoria del futbol estatal, disputant 27 partits i anotant 3 gols. Aquesta tarda, a 8:15, el Reus Futbol Club Redis disputa el seu primer partit de pretemporada a l'estadi municipal contra l'Atlético Saguntino, oferint als seguidors la primera oportunitat de veure en directe l'evolució del bloc roig i negre abans de l'inici de la Lliga.
14: En embol, el Barça viatja cap a Alemanya, on aquest cap de setmana disputarà la Premier Cup, un torneig amistós que l'enfrontarà al Norton Lingen en les semifinals i, en funció de si guanya o si perd, jugarà contra el Füchse de Berlín o el PSG. Escoltem el capità blaugrana Timothy Enguessan.
27: Vamos a también preparar la temporada, rodear un poco las jugadas y sé que los otros equipos, perdón, ya han empezado antes, pero no pasa nada. Nosotros, a lo nuestro, tenemos que volver a jugar bien y estar bien.
14: La catalana Jael Bestué va acabar en setena posició en la final dels 200 metres de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, una posició que ja va aconseguir a Roma l'any 2024. I acabem amb un darrer apunt en futbol, Jordi, perquè diumenge a la tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
4: Doncs gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns. Fins aleshores, molt bona tarda i un excel·lent cap de setmana.
28: La xarxa de comunicació local.
29: Continguts en xarxa.
4: Entre les estrenes de la setmana destaca El final de Oak Street, una proposta de ciència-ficció dirigida pel reconegut director David Robert Mitchell. També arriba Palestina 36, un drama històric ambientat durant la revolta palestina de 1936 contra el domini colonial britànic. I Chema de la Peña estrena Días de Agosto, un conte d'estiu protagonitzat per Maggie Cibantos.
0: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
17: ¿Qué extraña luz?
0: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
18: El final de Oak Street segueix una família que després d'un misteriós fenomen còsmic veu com el seu barri és arrencat del món quotidià i transportat a un entorn i una època completament desconeguts i infestats de criatures prehistòriques. Per tal de sobreviure, els protagonistes hauran de mantenir-se units. Amb Anne Hathaway i Ewan McGregor de protagonistes, el film també es podrà veure en sales IMAX.
19: ¿Por qué vas tantas veces a Jerusalén?
20: Porque allí tengo un buen empleo. Perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
18: A Palestina 36, la cineasta Maggie Jassy ens mostra les aldees palestines de 1936 rebel·lant-se contra el colonialisme britànic. El jove Yusuf dubta entre protegir la vida que coneix o unir-se a aquells que ho arrisquen tot per la llibertat del seu poble. La pel·lícula destaca especialment pel seu repartiment, amb noms destacats com el de Jeremy Irons o l'actriu i directora Hiyam Abbas.
21: Después nos bañamos.
18: El film Días de Agosto, de Chema de la Peña, és un thriller espanyol ambientat durant unes vacances d'estiu que es compliquen quan apareixen secrets familiars i relacions inesperades. Amb les Canàries com a escenari, Días de Agosto no és només una pel·lícula sobre el que deixem enrere, sinó sobre tot allò que, malgrat el temps, encara ens continua perseguint.
21: Hola.
22: ¿Quién te quiere? ¿Estás montando una película tú sola?
21: Mónica.
22: No, Juan.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. El govern espanyol ha autoritzat allargar l'activitat de la central d'Almaraz fins al 2030, com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per l'any 2035 que afectaran a les d'Ascó i Vandellós. En el capítol de reacció, els alcaldes d'aquestes localitats celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar de vida també de les nuclears dels seus municipis. L'alcaldessa de Vandellós i Hospitalet, Assumpció Castellví, considera que la decisió respon al treball de molta gent i que és massa aviat per una transició energètica.
2: És merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir dependre només de les energies renovables.
1: El calendari actual preveu el tancament d'Ascó 1 al 2030, Ascó 2 al 2032 i Vandellós 2 al 2035, però l'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribas, considera la decisió d'Almaraz una porta oberta a prorrogar l'activitat de les centrals catalanes.
3: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí, i si s'han pres unes decisions respecte al Almaraz, això significa que el dia que sigui necessari per Ascó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
1: Foment del Treball ja ha reclamat al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals d'Ascó i Vandellós. I els bombers de la Generalitat han informat que avui encara treballen en dos incendis iniciats durant aquesta setmana. A Castellví de la Marca el foc està controlat, però diverses dotacions, juntament amb el grup de recolzament d'actuacions forestal i l'equip de prevenció activa, es revisen les fumaroles i els punts calents per evitar possibles revifades. A més, a Ulldemolins es treballa des d'ahir a la nit en un foc de vegetació que va començar a prop de la cova d'Argamassa. El foc està estabilitzat, però hi ha punts calents que cal anar revisant. I el Departament de Salut ha informat aquest dimecres que ha identificat 3 contactes estrets d'un cas d'antivirus Andes que s'ha trobat a Galícia. Es tracta de 3 persones residents a Barcelona i Badalona que es troben en bon estat de salut i asimptomàtiques. Ara mateix es troben en aïllament domiciliari preventiu després que els tests PCR en mostres de sang i orina analitzades pel Centre Nacional de Microbiologia hagin donat negatiu. I una altra ferida contagi, en aquest cas per un delinqüent afectat pel virus VIH, que ha escopit sang contra 8 agents durant una detenció. Els fets van passar aquest dimecres a la tarda quan el sospitós estava gravant unes banyistes a la platja de Lloret. Segons informa el digital El Caso, un home que les acompanyava s'hi va enfrontar i va acabar colpejant el sospitós, que va marxar corrent amb una ferida a la boca. Quan els agents el van detenir, van haver de posar en marxa el protocol de seguretat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
4: A continuació podreu escoltar la repetició d'algunes entrevistes i seccions del magazín d'aquesta temporada.

0: Mare Déu, que bé que entra això amb aquesta calor que fa. Sembla que suar sigui agradable i tot. Si més no, ho veus diferent, perquè fa festiu, fa relaxar-se. Ara entendreu per què l'hem posada. Fa unes setmanes vam estar parlant al magazín amb el Martí Bosch, el fill del nostre Sant Joaní més aventurer, l'Albert Bosch. Doncs bé, la seva germana, l'Anna, també fa música i acaba de treure un tema, aquest que estem escoltant de fons. Així que hem corregut a trucar-la i ja la tenim al telèfon. Hola, Anna.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. De fet, ho hem fet al revés perquè ara ho comentava abans de començar, que jo ja havia vist que tu... ja havies fet música abans. La sorpresa va ser en Martí, que no ho sabíem, però tu ja t'havia vist alguna cosa publicada, oi?
1: Sí, la veritat és que ja fa temps que estem fent cosetes. Vam començar a tenir projectes xulos a partir del 2019-2020, l'època Covid, que sempre dona molt espai a la creativitat, no? Mm-hmm. Però crec que ara podríem dir que és un projecte molt més sòlid, molt més professional, on he treballat amb gent molt bona de la indústria emergent, underground d'aquí a Barcelona. Aleshores, estic molt, molt contenta i molt emocionada de presentar aquest nou projecte.
0: Home, la veritat és que sona molt bé. Escoltem una mica més. El tema es diu Baby Tengo Miedo. És el primer tema que graves així professionalment, entenc?
1: Bueno, no. Podria dir que he gravat bastants temes, però sí que he gravat professionalment. Mm-hmm. Sí. Mm.
0: Quan vas començar per això, fer música?
1: Música com a tal ja fa bastant temps. O sigui, des que jo vaig estudiar a l'Escola de Música de Vic vaig començar com a tenir interès per composar, per aprendre cant, però podríem dir que vaig estudiar una mica més de música quan vaig decidir tenir un projecte. Jo vaig dir, em posaré a estudiar, estudiaré una mica de teoria, una mica de producció, em posaré a estudiar classes de cant de veritat per poder entendre'm bé amb els músics que treballi, amb els productors que treballi. Aleshores, així tenim tots, parlem tots el mateix llenguatge. És una cosa com que estic aprenent encara, vull dir, no sé gaire a nivell de teoria, a nivell de la part tècnica, però crec que es parteix d'una bona intuïció i de treballar amb gent molt bona, que al final sempre fan que l'aprenentatge sigui superric i exponencial, la veritat.
0: A vegades per això tens un bon projecte i fas molt bona música, però també xoques això amb la indústria, no? Que té les teves sinergies, les seves coses. Això com ho vius tu? Vull dir, també t'has envoltat de gent que coneix la indústria i us diu, mira, podem anar per aquí, podem anar per allà, podem promocionar-ho per aquí, podem promocionar-ho per allà?
1: Sí, o sigui, per mi és molt important tenir una visió crítica davant de la indústria. Molt, molt, molt important, perquè bueno, tots som conscients de com funciona una mica el món i que al final pot ser molt violent, pot ser molt competitiu, i a mi m'agrada entendre-ho com que no és una carrera que ningú hagi de guanyar, simplement és un terreny on experimentar, on aprendre i on aprendre molt d'una mateixa i que vagi una mica com un mirall, no? I sí que és veritat que he treballat amb gent bastant diferent i amb maneres d'entendre la indústria i la música molt diferents. I la veritat és que em sembla interessant parlar i tenir converses amb gent que pensa completament diferent a mi. Però aquest projecte concretament, on apareix la cançó de Baby Tengo Miedo, forma part tot d'un EP que, bueno, si voleu us ho explicaré més endavant, però que ho he treballat amb dos productors d'aquí a Barcelona que admiro profundament, i això és una cosa que diré sempre, la seva filosofia davant de l'art, davant de la música i davant de la indústria. Perquè són persones com artistes de veritat i que es nota que han transcendit moltes coses bueno, que penso que ara mateix imperen una mica dintre de la indústria.
0: Qui són?
1: Bueno, es diuen Adri... Adrià Gel i Lucas Ferjus, però bueno, tenen els noms artístics Ardi, MP3 i Mirage Noir. i la veritat és que són increïbles. Jo els admiro i els adoro molt. Molt, molt.
0: Des de on t'aproximes tu a la música? És a dir, has comentat que tenies formació musical, però no sé fins a quin punt. És a dir, tu què fas a la vida, per dir-ho d'alguna forma?
1: Jo a la vida tinc una feina professional, normal, que també m'ha servit molt i m'agrada molt. I després tinc el meu projecte musical on, bueno, això, anar-me formant, anar intentant aprendre, anar invertint molta pasta perquè soni bé, perquè tingui qualitat, per treballar amb bons músics, i ara mateix aquest és el meu modus vivendi. Anar a molts esdeveniments, fer molt networking, conèixer gent, moure'm bastant dins de l'escena underground d'aquí a Barcelona, que és molt divertit, la veritat, i anar fent i passar-m'ho bé. La veritat és que no busco res més que passar-m'ho bé i crear.
0: La veritat és que el tipus de música sembla molt diferent al que fa el teu germà, així que no sé si és que les influències no han estat compartides, és a dir, no sé si a casa us ha influït la música, un tipus de música, després cadascú ha fet el seu camí. Com us mireu l'un a l'altre en aquest sentit, artísticament?
1: Sempre penso que en Martí té molt clar com vol sonar i té els seus referents molt, molt, molt clars i molt sòlids. Sí que és veritat que ell va començar fent molt rap i ara està fent música molt rock. Bueno, ja sabem tots els seus referents, Elvis Presley, Johnny Cash. Jo, en canvi, sóc una persona que sóc molt polifacètica i crec que justament en els meus projectes musicals es podrà veure. Puc escoltar l'Abat Giel com una loca en bucle, o em puc passar hores escoltant Massive Attack, o jo què sé, Radiohead. És que és com que el meu gust musical crec que té un abanico, un ventall tan ampli que crec que es veu molt reflexat en la meva manera de fer art, perquè, per exemple, aquest EP que ara presentaré, que es diu Susurros del Corazón, és que no hi ha, vull dir, l'únic que tenen en comú totes les cançons és la meva veu, perquè tots els estils són completament diferents.
0: I quan el podrem escoltar?
1: Doncs mira, ara ha sortit la de Baby Tengo Miedo, que és la que hem estat escoltant aquí, que és Bossa Nova, i la pròxima que trauré de l'EP, perquè abans trauré una col·laboració amb un altre productor, però la pròxima que trauré de l'EP segurament la trauré al setembre. I és una barreja entre dream pop i trip hop bastant, bastant divertida, bastant xula.
0: Més Massive Attack, que deies, no? Doncs
1: sí, ha sigut un gran referent al fer aquesta cançó, Massive Attack. Sí, sí. Morxiva.
0: I més endavant, és a dir, de moment aneu fent, aneu alliberant temes, el teniu tot gravat ja i és la forma d'anar escalfant motors i els seguidors, o encara hi esteu treballant?
1: No, l'EP ja està completament tancat, o sigui, ja el vam acabar. Vaig decidir començar a llançar temes un cop estigués una proposta sòlida ja preparada i anar-m'ho guardant per anar-ho traient com a mi em vingui de gust, també, perquè al final són cançons que estimo i que les vull tractar bé. Cada una li vull donar el seu espai i el seu temps perquè pugui entrar al món. Però sí, el guai de la segona, que es diu Buscándote en la City, que és la que surt al setembre, és que ho hem acompanyat d'un videoclip molt guapo, molt, molt, molt currat, on ha treballat moltíssima gent amb mi de forma gratuïta. 20 persones, per ser concrets.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui, tothom va decidir apostar en aquest projecte, i un videoclip increïble amb unes referències lynchianes impressionants, que tinc moltes ganes de que tothom el pugui veure, perquè és que crec que és cine. La veritat, ho puc dir, sí, sí. Gràcies a l'equip que hem tingut, sí, sí.
0: Vull dir, 20 persones, déu-n'hi-do, hi ha equips de gravació que sí que cobren i no són tan grans, vull dir que haver reunit 20 persones que apostin i facin una cosa ben feta és molt interessant, i també diu del que atrau la teva música o el teu projecte. Per tant, que n'estarem molt pendents. De fet, t'anava de comentar que la part visual per tu també és bastant important, no? A nivell de xarxes te veiem com cuides, i de fet has fet com diversos fragments aquests dies amb la cançó de Baby Tengo Miedo. I que per tu és important també aquesta part visual d'expressar-se més enllà de la música.
1: Sí, o sigui, per mi, sempre ho dic, que per mi la música és el súmum de l'art, perquè al final et dona la possibilitat d'involucrar molts tipus d'arts diferents, no? Perquè, per exemple, dintre del projecte de Susurros del Corazón, que és l'EP, ho dic perquè a vegades potser, però dintre d'aquest projecte, per exemple, hi ha hagut tot el tema audiovisual, que, bueno, com has pogut veure, bueno, heu pogut veure a l'Instagram, hem jugat bastant amb la càmera, vam anar a Menorca amb les meves amigues i ens vam emportar, bueno, la Paola, que és, bueno, una amiga que m'ajuda moltíssim amb tot això perquè ella ha estudiat cine, va portar la videocàmera i va fer el vídeo aquest a la platja, així, rotllo sirena, perquè també volem explorar una mica tot el món de les sirenes. Després hi ha el videoclip aquest que et parlava de Buscándote en la City, que hem agafat les referències lynchianes i també coses del món de les sirenes. No sé, penso que l'audiovisual, el cine, sempre m'ha agradat molt, i per què no? Ja que vivim en un món on utilitzem les xarxes socials per absolutament tot, i t'agradi o no, crec que artista ho has de fer, per què no agafar-t'ho com un repte artístic i dir, vale, doncs també faré audiovisual, també intentaré fer una imatges xules, intentar transmetre una mica més d'aquest univers artístic que estic intentant crear, doncs, a través d'imatges. I, per exemple, també la portada.
0: Sí,
1: la portada
0: de...
1: Sí. Clar, la portada, jo estic super orgullosa perquè ho vaig treballar amb la Paola, que és la mateixa amiga que m'ajuda amb el tema del cine. Ella és pintora, és una molt bona pintora que jo l'admiro, visc amb ella, tenim tota la casa decorada amb els seus quadres i és impressionant, i just quan em vaig mudar amb ella li vaig dir, tu Paola, tinc aquestes cançons, no sé si gravar-les, no sé què fer, i em va dir, tia, grava-les, són superxules, grava-les, i jo li vaig dir, vale, pues amb una condició les gravaré, si tu em fas la portada, tu me la fas, i ella em va dir, vale, però què vols que faci? Li vaig dir, el que tu vulguis, tu escolta les cançons i dibuixa el que tu vulguis, confio plenament en tu. I la veritat és que va fer aquesta portada que em sembla molt xula i molt, molt bonica i molt única.
0: Hi ha una parella, no, amb un cotxe, amb colors molt, molt blaus, amb un contrast molt bèstia amb el color de la pell, no? És molt, molt xulo, és molt interessant. No sé, com... Ja has explicat una mica com ho afrontes a nivell personal el tema artístic, però és a dir, què t'agradaria que passés d'aquí un any?
1: Aviam, jo sempre l'únic que penso és que vull que em vagi lo suficientment bé

0: un segon àlbum, però que no té res a veure amb el gènere aquest, eh? L'estic fent amb un altre productor. Però sí que tinc ganes de fer com una resposta a tot aquest àlbum que ja he fet. O sigui, bueno, tinc molts projectes en ment. Aleshores, jo vull seguir... Vull que vagi suficientment bé com per seguir treballant i seguir podent fer música i art.
1: Molt bé. Ja per anar acabant, eh? A casa què diu la família?
0: Aviam, la meva família el bo que tenen és que són tots persones sense gaire por i que sempre han contemplat viure la vida de formes no tan potser convencionals. Aleshores, la meva àvia, la Pilarín, com et pots imaginar, està contentíssima.
1: Està molt contenta. I el pare,
0: està molt contenta. I el meu pare, bueno, el meu pare, ell és... Bueno, és una persona que sempre ha pogut viure del que li omple l'ànima. Aleshores, veure que nosaltres fem passos per intentar fer el que sigui que ens faci feliços sempre ens dona molt suport. El meu pare no sap tant de música, aleshores. A nivell artístic no ens podem apoyar molt, però sí que sap molt sobre gestió d'emocions, gestió personal, gestió de pensaments, gestions d'ansietats, i sempre puc parlar molt amb ell sobre tot això, perquè com et pots imaginar també hi ha molta angústia, molta angoixa i molt dubte sempre.
1: Sí, sí, en algun moment us hem vist fer vídeos conjunts també, eh?
0: Sí.
1: I ara sí, l'última. Clar, som de generacions molt diferents i no sé si encara tens molt de lligam amb Sant Joan, moltes amistats, si t'han escrit per dir-te escolta, ho he escoltat.
0: Sí, jo la veritat és que tinc bastant lligam amb Sant Joan. O sigui, tinc bastantes amigues que són grans amigues meves amb qui també convisc aquí a Barcelona, que sempre m'han apoyat. De fet, la Sara Borràs, no sé si l'ubiques, però ella em va ajudar molt amb el vestuari del videoclip. Ella és una crac amb la moda, és d'aquí Sant Joan, i em va ajudar amb el vestuari. I després, bueno, la meva cosina, la Berta... Bueno, hi ha moltíssima gent d'aquí Sant Joan que sí. I sempre m'he sentit com molt còmode aquí Sant Joan. Quan vaig començar a fer música l'any 2020, me'n recordo que quedàvem amb els nens al parc, fèiem freestyle, ens passàvem hores allà fent batalla de gallos, cantant tots, rapejant, i sempre, no sé, m'he sentit com molt, molt còmode i molt tranquil·la. Hi ha un lloc on poder ser, inclús més que Vic.
1: Molt bé. Doncs, no sé, potser algun concert, no? Ja, vull dir, si busqueu algú més de la família que faci música, ja podem muntar un festival.
0: Sí, podríem fer un festival. Sí, sí. Sí, aviam, jo ara faig un concert aquí a Barcelona, justament aquesta setmana.
1: A on?
0: On també... A l'Helio Gabal.
1: Ah, molt bé.
0: Sí, sí, sí, faig la presentació del single i després cantaré dues cançons més de l'EP. I bueno, m'he estat preparant el directe aquesta setmana, perquè em van avisar ahir, no, abans d'ahir. Però sí, la intenció és fer concerts i tocar en banda. Jo tinc moltes ganes de tocar amb els xavales, amb els productors, perquè, bueno, productors i músics, no? Són superbons músics, ells. I l'objectiu, ara el meu objectiu és tenir preparat un molt bon directe a nivell instrumental, a nivell performàtic, i gravar-lo. Tenir unes quantes gravacions i anar apostant a festivals, a coses, el que sigui. Tocar en directe, tocar en directe.
1: Oh, i tant, i com puguem escoltar. No, és nom artístic o no? Vull dir, tens tic, hem vist Tico, que també signes com a Tico?
0: Sí.
1: Tico és el nom amb què t'hem de conèixer aquest projecte artístic.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Tico...
1: I d'on ve això?
0: Doncs mira, jo quan... És que també ho vull dir perquè la gent li deu sorprendre com Tico no té res a veure amb Anna. Aviam, jo quan era petita i vaig començar a parlar, no sé per què, però només sabia dir Tico. Era com que el meu cervell estava configurat d'aquesta forma. Aleshores jo deia Ticotà, Ticoteta, Tico... Tot el rato tot era com Tico. I la meva família em coneix com Anna Ticotana o Tico. Sempre m'han dit així. i la meva mare sempre em deia així, era com que em sento molt identificada amb això, sobretot amb aquesta part més sensible, més artística, no sé, més com en realitat penso que sóc de forma més profunda. Aleshores, quan em vaig haver de ficar un nom artístic, em volia separar una mica de la meva persona real, perquè jo la meva

0: persona real, ara mateix treballa en una oficina superbé i tot, però bueno, que al final tenir un projecte artístic és una cosa completament diferent i penso que has de conviure entre aquesta dualitat. I bueno, Tico em va semblar una bona... un bon nom.
1: Doncs ja ens agradava, i escoltant la història que hi ha darrere, doncs molt més. Anna, moltíssimes gràcies, estarem molt, molt pendents i ja començarà a sonar ara ja a la veu a la nostra radiofórmula. Moltíssimes gràcies.
0: Ai, moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies per mostrar interès també en aquest projecte, que al final ser un artista emergent és una cosa difícil. Tot i que jo he tingut molta bona sort, perquè crec que sempre trec coses superpositives tot el rato i això em fa estar supercontenta. Però bueno, també us vull agrair, doncs, donar-me aquest espai per poder parlar una miqueta, presentar el meu projecte i anunciaré... Bueno, vull anunciar una cosa, si puc.
1: Oh, i tant, i tant.
0: Doncs que a l'agost, sí, encara no tinc el dia assegurat, però bueno, si mireu les meves xarxes socials faré molta promoció, sortirà un nou single amb un productor diferent, que és un estil electrònic super hiperpop, o sigui, una cosa bastant divertida, bastant disfrutona, perquè acabem tots l'estiu por todo lo alto, ballant, i res, tinc ganes també de presentar com aquesta nova faceta, perquè ja veureu que el projecte Tico, si una cosa és polifacètic completament.
1: Ostres.
0: I tinc ganes també de mostrar-lo.
1: Doncs nosaltres, no, sí, que... doncs nosaltres moltíssimes ganes també d'escoltar-lo. Anna, res, et seguirem ben de prop.
0: Moltes gràcies.
1: Una abraçada, que vagi molt bé.
0: Que vagi molt bé.
1: Bon estiu. Adéu.

0: esteu escoltant la repetició d'alguns dels millors moments del magazín en aquesta temporada. Com podem comprovar cada any, el Festival del Compte Arnau, la llegenda és una història que no s'ha deixat mai d'explicar. Ha passat per la literatura, la música, el teatre, la poesia, l'oralitat popular i ara també pel manga. A finals de març, Planeta Còmic va publicar Planeta Manga Maldito, una obra de Santi Casas que veu dels mites, les cançons, els poemes europeus sobre els mals comptes, la cacera salvatge i molt especialment la llegenda del Comte Arnau. La història situa el lector en una edat fosca entre el mite i la realitat, on un jove noble busca el poder que s'amaga rere la llegenda del comte maleït per salvar la seva terra, però aviat descobreix que tot poder té un preu. L'autor és Santi Casas, dibuixant, il·lustrador, colorista, historietista i professor, amb una trajectòria molt àmplia que inclou treballs per editorials com Marvel, DC, Dynamite, IDW o Planeta, a més de la seva tasca a l'Escola Joso i la seva vinculació amb Amicari Studio. Ja el tenim amb nosaltres. Hola, Santi.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Abans d'entrar amb el Tito, situem una mica els oients. La teva trajectòria és molt extensa, dibuixant, portadista, colorista, professor, guionista, il·lustrador. Com t'agrada definir-te quan algú et pregunta què fas?
1: Certament, Joan, no m'agrada, se'm fa complicat per tot això que tu deies, no? Són moltes coses. Normalment sempre dic que dibuixant i professor, que són les dues facetes més rellevants. Es fa difícil de definir un mateix.
0: No, ho entenc, és normal, perquè a més això, amb tot aquesta... Només et falta ser editor i tenir una editorial per fer tot el procés, tu, no?
1: Vaig treballar també d'editor a Planeta una època, ara ja farà prop de 15 o 20 anys, o sigui, ja fa temps, i també a la foto també m'he dedicat a editar coses. Un cop a aquest món del dibuix, la il·lustració, un cop t'hi fiques, és fàcil anar pivotant, anar saltant, i sobretot si t'agrada tocar una miqueta totes les parts del procés.
0: I a més has treballat amb estils molt diferents, amb còmic europeu, amb manga, amb mercat nord-americà, videojocs també, música, jocs de rol. Si haguessis de triar alguns moments claus de la teva carrera, quins serien?
1: Doncs mira, potser anant als orígens, el primer que em llença una miqueta a la trajectòria internacional són uns llibres de com dibuixar manga, vistos des d'aquí, que em va permetre treballar també amb els companys amb els que em vaig formar i vam formar l'equip d'Icari Studio. Després, per lo divertit del projecte, poder treballar amb Iron Maiden, que em va suposar que poder fer un treball d'il·lustració de còmic, de videojoc, tot junt i tot al voltant també de la música, no? Que tot això va ser molt, molt xulo, molt divertit. I finalment tot aquest projecte de rondalles, que és un projecte més personal i m'està permetent una miqueta fer aquelles històries que a mi sempre m'havien vingut de gust dibuixar, doncs ho podràs tirar endavant.
0: Això dels Iron Maiden, com va arribar?
1: Doncs a través d'un productor musical amb el que ja havia treballat fa bastants anys i tenia la idea de juntar d'alguna manera sempre els còmics i la música metal, no? Perquè eren dues coses que sempre havien anat de la mà. I vaig estar treballant amb ell uns quants anys, fent cosetes amb bandes més petites, i al cap d'un temps, després de dos projectes que no van acabar ja d'arrencar amb molta força, de sobte em va escriure un dia i em diu: mira, no et puc dir gaire cosa més que videojocs Iron Maiden, t'interessa? I amb l'Ola ja em tenia.
0: Interessant. Això es pot trobar encara o no? O va ser una cosa puntual?
1: Encara es poden trobar algunes de les coses. El videojoc encara està disponible perquè és el Legacy of the Beast, a més va donar nom a la gira. I els còmics que van sortir alhora ronden més entre col·leccionistes, perquè aquí al nostre país solament van arribar a través de si demanaves per subscripció, però encara hi ha cosetes que es poden anar trobant.
0: T'obliga això, tu, a ser col·leccionista de lo teu també, o per haver-hi treballat te'n van donar un bon gruix?
1: Que va, sempre va, això reconeixen molt tothom. Costa de vegades que t'envien totes les mostres que toca. Està difícil, a vegades.
0: També has fet color per Marvel i DC, has dibuixat personatges com Red Sonja i també has treballat amb referents com Roy Thomas o Esteban Maroto. Quan fas treball amb personatges i universos tan consolidats, hi ha marge per posar alguna cosa de teva que et defineixi, del teu estil?
1: Sempre depèn del projecte. No? Normalment, quan s'apropen a tu, estan interessats en que li donis la teva impronta personal, no? Que li puguis donar alguna cosa al personatge. Dintre sempre dels límits que una miqueta marquen cadascun de la, ja sigui personatge o projecte. Per exemple, el que comentes de la Red Sonja, poder treballar amb dos gegants com el Roy Thomas i el Marodo, que havien definit la seva imatge, allò va ser brutal. I l'Esteban Marodo volia tornar a treballar una miqueta l'origen del personatge més fantàstic, més mitològic, i això em va permetre a mi, per exemple, fer una Red Sonja doncs, molt més terrenal, molt més humana, plena de cicatrius, no? I va ser molt divertit fer aquest contrast. En canvi, de vegades, treballar amb llicències del tipus més Disney o World of Warcraft i ostres, com has de clavar el personatge, diguéssim, aquí ja cada cop menys llibertat, no? Però t'has d'anar adaptant.
0: Per conèixer com funciona, és a dir, ara estem parlant de posar color, entenc això, que una persona com tu, com dèiem, pots fer des del principi, des de la idea fins al final, però si ho fan persones diferents, quines fases hi ha en l'elaboració d'un còmic?
1: Clar, hi ha vegades que s'ho fa i s'ho manega tot un sol, no? Diguéssim, seria l'autocomplert, però en projectes de l'estil de les editorials americanes, on el rellevant és que el llibre surti al mes, no?, quan toca, aquí normalment tot es divideix, totes les tasques. Llavors tindríem de primeres els editors que marquen la línia editorial, els guionistes que escriuen la història, després ja venen els dibuixants, i si s'escau, doncs entintadors, coloristes i també, sobretot, també els rotulistes que s'encarguen de col·locar tots els textos, no? I potser també del disseny i la maquetació final per enviar-ho a impremta. És un procés en el que passen moltes mans.
0: I totes importants, perquè a vegades hi ha còmics superbonics, no? Si els títols i les lletres no estan ben posats, costa
1: Espanya,
0: després, eh?
1: Sí, per això que crec que totes les facetes són molt rellevants.
0: Com dèiem, acabes de publicar Maldito, que llegim que forma part d'una sèrie d'adaptacions que vas començar l'any 2022, que vas adaptar llegendes i mites més pròxims a tu, no?
1: Sí, en realitat comencem una miqueta abans, ja cap al 2018 que es planejava, 2019, perquè tot això es va començar a publicar, a fer una prepublicació a una revista que es diu Planeta Manga, que arrencava en aquell moment imitant el tipus de revistes que es publiquen a Japó, on es prepubliquen tots els llibres que després nosaltres comprem aquí en els tomos de manga, que habitualment trobem més a les tendes. Doncs això, no? Arrencar una revista, però tot amb autors d'aquí. I aquí va ser on va sorgir l'oportunitat de començar a dibuixar rondalles. Volien començar primer amb històries curtes i la meva proposta va ser aquesta. No? Hi havia moltes històries que m'havia de gust adaptar i donar-los un toc personal. Sempre havia pensat que els japonesos havien sigut molt espavilats adaptant tot l'imaginari occidental a les seves històries i per què no nosaltres fer el mateix, no? Amb aquest descarme. Vale, doncs mira, agafo el vostre llenguatge, però per explicar jo mateix les històries d'aquí.
0: Què et va treure del personatge del Comte Arnau?
1: Ui, moltes coses. He de confessar que la llavor per aquesta adaptació en concret ve de la relació que té el mite amb els mites nordis de la Casa Salvatge. Sí. Estic molt obsessionat amb un quadre del William Cordes, de la Casa Salvatge, i sempre havia, quan pensava en l'Arnau o recordava la llegenda, sempre em venia aquell quadre, no?, al cap, i una miqueta va ser la llavor a partir de la qual vaig començar a construir tot l'imaginari.
0: De fet, n'hem parlat moltes vegades, que el Comte Arnau és nostre i és local, però la història, no?, en general molt bàsica, la podem trobar reproduïda a molts llocs, no? Mallorca tenen el Comte Mal, Faust, no ho sé, no? Que és a vegades no, busquem referents internacionals d'històries que també tenim, no?, ben a prop.
1: Sí, sembla que quan ens les venen de fora tenen millor màrqueting, pel que sigui, ens les han patit vendre millor, però aquí tenim la mateixa arrel i moltes vegades amb una entitat pròpia molt especial.
0: No sé si, a part d'aquesta inspiració, si, no sé, si vas visitar o vas documentar-te sobre llocs associats a la llegenda, no sé si coneixes la nostra zona o vas preferir treballar des d'un imaginari més lliure.
1: Documentació sí que em vaig fer servir moltíssima. Vaig partir de com recordava el conte, la història com la vaig llegir per primer cop de petit, que em se'm va quedar molt, molt, molt gravada, i vaig intentar primer fer tirar de memòria. Després vaig anar a buscar documentació, i quan dic vaig anar, vol dir molta cerca de llibre, internet, perquè em compleixo bastant aquell estereotip de dibuixant tancat a l'estudi, i em queda pendent ara visitar aquells jocs que he tractat de dibuixar.
0: No, no, t'ho dèiem, que no sé si és casualitat, però... no el tenim ara, hem parlat amb la biblioteca perquè doncs l'adquireixi també i per poder-lo fullejar i tot, i perquè quedi constància i perquè quedi arxivat, però hem vist les primeres pàgines que hi ha penjades de promoció, sí. I ostres, hi ha un entorn que, sí, si te l'has imaginat, podia ben bé ser el Gorg de Malatosca.
1: Sí, o sigui, la intenció sí que era que no necessàriament, perquè en cap moment pretén ser una adaptació històrica, i la intenció era que si hi havia lectors d'altres jocs també poguessin sentir certa identificació, però alhora també volia retratar una miqueta la silueta del territori. Llavors, si els que sou d'allà, segurament reconeixereu moltes coses. No solament la silueta general, no, d'aquests Pirineus quan s'atansen, sinó també ja l'arrencada, com ben dius, al bord de Malatosca, que és un lloc preciós. I necessitava un espai així, i va ser, mira, estar al costat de Sant Joan, de tot el sentit. Sí que recorda, no és exactament igual, perquè el vaig exagerar una miqueta més, sí, vaig donar una miqueta més d'alçada, perquè per la història m'anava bé que fos una miqueta més dramàtic, però la inspiració directa és aquesta, totalment. I m'alegra molt que vosaltres que sou d'allà ho heu reconegut.
0: Sí, sí. Vas escollir a partir d'un personatge, com hem explicat, que persegueix la llegenda, en comptes d'abordar-la directament. Això, per què ho vas fer-ho així?
1: Per una miqueta pel mateix fet de com es va construint tots els diferents relats del Comte Arnau. Em sembla que molta gent té aquesta dèria d'intentar trobar en quin moment realment podem situar el Comte Arnau, no? I aquí diu que és més cap al segle VI, segle VII, altres que no, que és molt més endavant, que cap al XIV, buscant quines són les dinasties. I llavors, això em va ajudar també a lligar-ho amb la idea de que el Comte encara canta, no? I per això vaig voler fer servir aquests dos personatges que estan units per aquesta maledicció.
0: Per tu, després de la teva exploració i de la idea que tu t'has muntat, el Comte Arnau és més un heroi o un antiheroi?
1: És humà. És un personatge que el que pretenia era sobretot explicar com algú que... alguns està retratat allò, no?, com un gran heroi, un defensor de la terra, com s'enfrenta a l'invasor i que es dedica a construir esglésies, i és tot molt meravellós, i de sobte es dedica a cremar els convents, a saltar les abadeses, i és allò, com pot ser aquest personatge el mateix l'un i l'altre. I l'interessant era això, no?, intentar veure quina era aquesta evolució, no?, com una persona, que això ens podem sentir identificats moltíssim, no? De vegades volem fer les coses bé, però o no ens deixem aconsellar bé, o les nostres emocions ens obnubilen i no ens deixen pensar en claritat. Llavors jo crec que hi ha molt d'humà en el conte.
0: Creus que les llegendes populars necessiten o han de ser adaptades i fins i tot transformades per continuar vives?
1: No sé si ho necessiten com a tal, però segurament les ajuda a mantenir-les vives. El fet de que les puguem adaptar a nous formats, nous suports, fa també que arribin als nous temps amb més força, i potser també a nous lectors o gent que potser no la coneixia i que per primera vegada s'interessen perquè se les ofereixen en un format que li és més afí, o que reconeix com més propi. I això ajuda a mantenir-les vives. Crec que una miqueta d'això sí que cal.
0: Explica'ns, per la gent que no ho conegui, el manga, que té uns codis molt, molt concrets, què és el que pot aportar aquesta... o què aporta en aquesta història?
1: Hi han tres coses que crec que vosaltres mateixos ja heu vist que una miqueta ho defineixen molt, que és l'expressivitat, l'ús dels silencis, aquesta narrativa més dilatada, i una composició de pàgina moltes vegades molt exagerada, molt, que intenta impactar visualment. Aquestes tres coses, sobretot, no? Perquè em van ajudar a transmetre les emocions, que eren complexes, les del personatge. També m'ajudava a tractar aquests moments de silenci i la ominositat de la història, no? Que al final és dramàtica. El títol no ens enganya. I també les composicions de pàgina el que ajudaven era donar una miqueta aquest toc de fantasia lírica, una imatge molt més poètica.
0: Crec que vas publicar el mes de març.
1: Correcte.
0: I explica'ns com, és a dir, quin procés ara hi ha, és a dir, quina tirada hi ha hagut, on el podem trobar, com...
1: Les tirades són difícils de saber amb precisió. Aquí, històricament, les editorials acostumen a ser una miqueta més opaques amb això, fins que no tenen els números molt clars. Però sí que, almenys, la sensació ha sigut d'una molt bona rebuda. Quan vaig editar Rondalles, jo pensava que cridaria també una miqueta l'atenció, no? Perquè es tocaven moltes coses també del territori. Va passar més desapercebut, en canvi, amb el títol, jo suposo que, mira, aquí deu ser el compte que tira del carro i està fent que hagi tingut una miqueta més de ressò, bona recepció, i m'està portant bastantes alegries. Vam esgotar els exemplars que havien portat al Saló del Còmic, que ara va ser fa un parell de setmanes, i realment està sent molt divertit. S'han interessat també a la resta de la península pel llibre, o sigui que potser també tocarà fer un petit recorregut per continuar explicant la llegenda a altres comunitats. Això tinc molta feina també.
0: I per curiositat, el fet que sigui manga pot obrir mercats més enllà de l'estatal?
1: Potser que sí, perquè de fet, diverses històries d'aquestes que s'han prepublicat a la revista Planeta Manga ja s'han publicat a molts països, han sortit publicades a Estats Units, Alemanya, Itàlia, també algunes han arrencat ja a Japó per primera vegada, no? Manga Portuit aquí, que es publica directament també a Japó. I hi ha cert interès. De fet, aquesta mateixa publicació va provocar que s'edités una altra revista, Manga Isho, que es publica en quatre idiomes a l'hora. Es publica en castellà, però també en italià, en alemany i en francès, a cada espai corresponent, no? I llavors hi ha com una onada creixent d'autors amb aquest tipus de narrativa i que ajuden també a aquesta difusió internacional de la lectura i el còmic.
0: Doncs escolta, molt interessant, Santi. El que entenc, això, acorda'm a la Tosca, t'has vist en fotografia i deus conèixer, però no l'has visitat encara. Esperem a veure si pots venir algun dia i també, doncs, potser, per què no, a presentar aquest manga aquí a Sant Joan de les Abadesses.
1: Ho tinc pendent, ho treballarem amb l'editorial. Realment és una cosa que em faria moltíssima il·lusió. Donar-vos les gràcies pel vostre temps. Espero haver tractat amb respecte al vostre territori, la vostra llegenda, que per mi ha sigut tan important, sempre m'ha acompanyat. I encantat de tornar a parlar amb vosaltres quan calgui. De veritat, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a tu, que vagi molt bé.
2: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

el so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. A Lleida, reaccions a Catalunya després de la decisió del govern espanyol d'autoritzar l'allargament d'activitat de la central d'Almaraz fins al 2030. L'executiu de Pedro Sánchez assegura que ha tingut en compte la situació energètica excepcional provocada pels conflictes del Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna. Ascó i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han celebrat aquesta pròrroga, ja que la veuen com una oportunitat per allargar la vida també de les centrals nuclears catalanes. Els alcaldes de dos municipis, juntament amb algunes plataformes, ja han opinat que la mesura és una passa en la direcció correcta. Per contra, des de Sumar i els comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
2: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre Ascó i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears, i en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
1: Recordem que el calendari actual preveu el tancament d'Ascó 1 al 2030, Ascó 2 al 2032 i Vandellòs 2 al 2035. No canviem de tema, i és que Ecologistes en Acció ha afirmat que la pròrroga que el govern espanyol ha concedit a la central nuclear d'Almaraz no té per què alterar els plans previstos de tancament de la resta d'instal·lacions de l'Estat. Per l'entitat, el govern central s'ha reafirmat en el compliment del calendari pactat i han subratllat que Almaraz ja tenia permís d'explotació per part del Consell de Seguretat Nuclear des de l'any 2020 per operar fins al 2030. En un comunicat emès aquest divendres, han apuntat que davant de la possibilitat de que aquesta autorització pogués crear un precedent, contactaran a tots els ajuntaments a l'àrea de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs per conèixer la seva posició al respecte. Així mateix, Ecologistes en Acció recorda que la continuïtat de la producció de les centrals nuclears catalanes és incompatible amb la percepció dels fons de transició nuclear que els ajuntaments reben en compensació del seu futur tancament. I respecte a la previsió del temps, Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tota Catalunya, tot i que avui tocarà sostre i per ruixats de tarda molt intensos que aniran guanyant terreny els propers dies. Aquesta combinació amenaça amb complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost. I precisament sobre mobilitat s'ha pronunciat amb contundència la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, que ha atribuït aquest divendres el col·lapse viscut a Rodalies després de l'eclipsi a la gestió incompetent del president de la Generalitat, Salvador Illa, i no a una comunicació inadequada. En un missatge a les xarxes socials, Sales ha criticat que el govern no assumeixi responsabilitats i ha lamentat que es trigui dos dies a admetre els problemes de mobilitat derivats de l'eclipsi. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Dance Record, you can do what you want.
1: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Hola, sóc la Jana i he fet aquesta cançó que es diu Honolulu. És una cançó feta amb molt de carinyo, així que espero que us agradi molt.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Els bombers treballen des de fa prop d'una hora en un incendi forestal a Collserola. Els bombers de la Generalitat han informat que estan prestant suport als de Barcelona amb 10 dotacions terrestres a la muntanya de Sant Pere Màrtir, on també han proporcionat un helicòpter bombarder i un altre de suport de mitjans aeris. Fonts municipals han explicat que l'origen del foc seria a la zona de la carretera de les Aigües. Precisament aquest divendres, l'Ajuntament ha activat el pla d'actuació municipal per risc d'incendis forestals en fase d'alerta, atès que la Generalitat ha situat el barcelonès al nivell 3 del Pla Alfa i en un risc molt alt d'incendi. De fet, Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tota Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos que aniran guanyant terreny els propers dies. I tot i el context de calor i temporals, l'aeroport del Prat preveu incrementar les operacions per aquest cap de setmana, el de la Mare de Déu d'agost, en un 4,6% respecte al mateix cap de setmana de l'any passat. En total es calcula que hi haurà unes 3.310 sortides i arribades des de divendres i fins diumenge. L'any passat, pel mateix cap de setmana i quan el dia festiu, el dia 15, va caure en divendres, se'n van registrar unes 3.163, és a dir, 147 menys que la nova previsió. Concretament, es preveu que aquest divendres sigui el dia fort, amb un registre de 1.143 operacions, és a dir, unes menys que l'any passat, que hi va haver 1.076. I aquest cap de setmana també apunta a ser clau pel que fa a la crisi de Ceuta, ja que el Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva. De la seva banda, el govern espanyol ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils de la ciutat i centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i també en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels prop de 2.000 menors no acompanyats. Sobre aquesta situació ha tornat a opinar la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, que ha avisat que la crisi migratòria de Ceuta i la possible nova onada prevista per les mateixes autoritats espanyoles pel 15 d'agost imposen la màxima atenció i la necessitat de continuar adoptant totes les mesures necessàries. Durant una compareixença aquest dijous al Parlament italià, també l'ha suportat el ministre d'Interior, Matteo Piantedosi, que ha reiterat que no revisaran la suspensió de l'acord Schengen amb Espanya abans del 15 d'agost. A més, ha indicat que durant els controls fronterers d'aquests dies s'han detingut 3 persones i se n'han retornat 21 migrants de tercers països, 6 dels quals són marroquins. I un breu apunt per acabar, aquest divendres és l'inici de les festes de Gràcia. Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Vine a celebrar a l'hotel-restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Ves quins collons, escolta, ves quins collons. La vida, quina feina, també per l'om. I per la seva ombra, roda molt món.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier de Gea. El Plàtar continua generant protestes i queixes entre sectors que qüestionen la proposta de planificació de les energies renovables a Catalunya. I en aquest context s'ha constituït a la localitat de Jesús, a Tortosa, la Plataforma pel Territori, un nou col·lectiu ciutadà preocupat pels seus efectes sobre el paisatge i les activitats agràries i forestals del Baix Ebre i el Montseà. La plataforma treballa coordinadament amb la xarxa catalana per una transició energètica justa a la defensa d'un model alternatiu basat en la proximitat entre la generació de energia i el consum, l'autoconsum i la generació distribuïda. En la primera fase d'informació pública del Plàtar, el col·lectiu ja ha canalitzat centenars d'al·legacions que se sumen a les més de 12.000 rebudes pel govern. Els representants de la plataforma reclamen també una nova planificació amb participació efectiva dels municipis i la ciutadania i critiquen la manca de diàleg amb les comunitats afectades. Sentim un dels portaveus de Plataforma pel Territori, Francesc Subirats, en declaracions a Canal 21 Ebre.
2: La consulta s'ha de fer de baix cap a dalt, fent-se ordenadament, preguntant als tècnics i a la societat civil de quina manera s'han de fer les coses. Perquè som nosaltres, els que som nets contribuents, i som de la zona. És la manera en què s'ha de treballar, no en un mapa fet en diferents taques i que fiqui en ells al lloc que en ells els interessa, de cap manera.
1: De cara a les pròximes fases del Plàtar, la Plataforma pel Territori reclama protegir els sòls agrícoles, els espais forestals i el paisatge i evitar que les Terres de l'Ebre assumeixin una càrrega desproporcionada d'infraestructures energètiques. Agents Rurals ha informat aquesta tarda que l'incendi iniciat al Parc Natural de Collserola abasta, segons dades provisionals, una superfície d'unes 10 hectàrees, amb afectació principalment de matollar i arbrat. Ja s'estan investigant les causes del foc mentre treballen conjuntament bombers de la Generalitat i de Barcelona amb dues desenes de dotacions terrestres més el suport de diverses dotacions aèries. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha informat que el foc afecta ja el terme municipal i ha confirmat que s'han activat els serveis de la localitat. També es demana el confinament preventiu als veïns i veïnes del barri de Can Caralleu, i es recomana a tota la població extremar les precaucions, evitar qualsevol desplaçament cap a la serra de Collserola i seguir estrictament les indicacions dels canals oficials dels cossos de seguretat i emergències. Una investigació de la Unitat d'Investigació de Mollerussa per un robatori en una casa de Juneda a les Garrigues ha permès detenir tres homes membres d'un grup criminal especialitzat en robatoris a domicilis. Els Mossos vinculen almenys un d'ells a la coneguda com a Banda de los Fantasmas de Chile. El grup tenia un quart integrant que va abandonar el país el mateix dia del robatori a Juneda i la policia destaca que la banda era itinerant i en projecció internacional. I Renfe ha programat autobusos entre les estacions de la Garriga, el Vallès Oriental i Puigcerdà per reforçar el servei de la línia R3. L'empresa justifica la mesura per garantir la mobilitat dels viatgers en aquest tram de la línia mentre es mantenen les afectacions per les incidències registrades els últims dies i minimitzar-ne l'impacte. He walked down a busy street, staring solely at his feet, clutching pictures of past love.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol, i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

0: Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.
1: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

1,000 boxes yet to take. A 1,000 boxes yet to take.

found me full of myself.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7. Us parla Javier De Gea. El tinent d'alcaldia de Barcelona, Albert Batlle, i representants del Bombers de la Generalitat i del Cos de Bombers de Barcelona han confirmat que l'incendi que crema des d'aquest migdia al Parc Natural de Collserola està estabilitzat. En declaracions davant dels mitjans, Batlle ha assegurat que s'estan investigant les causes i el punt concret d'inici del foc a la muntanya de Sant Pere Màrtir, al terme municipal d'Esplugues de Llobregat, per derivar-ne les responsabilitats corresponents, i ha celebrat que l'afectació forestal de prop de 10 hectàrees hagi estat mínima. Per la seva banda, els cossos de bombers han destacat la bona coordinació entre totes les unitats, que els ha permès evitar la propagació, tot i que l'estat del vent complicava les tasques d'extinció. Sebastià Massaguer, cap dels Bombers de Barcelona, ha explicat que la feina ara continua.
2: Un cop perimetrat, a la que fosquegi, retireu un mitjà aeri, farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. I si és demà al matí, serà demà al matí. L'important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
1: Els bombers també han confirmat que el confinament de Can Caralleu ha estat preventiu i temporal i han agraït la bona predisposició i la col·laboració de la ciutadania durant l'operativa. També a Barcelona, l'Agència Tributària de Catalunya ampliarà les seves dependències amb el lloguer de 6.000 metres quadrats a l'edifici Blu Arroba, al complex 22 Arroba, per una renda mensual de més de 120.000 euros durant 9 anys, prorrogables 3 més. L'operació respon a les necessitats de creixement de l'organisme i a la previsió d'assumir noves competències, especialment el control de l'IRPF, en el marc del pacte de finançament singular entre el PSOE i Esquerra Republicana de Catalunya. El trasllat també permetrà alliberar espai a la seu de l'ATC a la Zona Franca. El nou espai acollirà l'Oficina Territorial del Barcelonès Nord de l'ATC, així com unitats dels departaments d'Educació, Interior i organismes com l'ACU i la Fundació ICERCA. I la irrupció de la intel·ligència artificial ha disparat la demanda de centres de dades, unes infraestructures que allotgen els servidors que fan possible bona part dels serveis digitals quotidians. El sector considera que Barcelona reuneix les condicions per consolidar-se com un dels principals hubs del sud d'Europa, però alerta que el principal obstacle pel seu desenvolupament és la disponibilitat d'energia. Paral·lelament, entitats ecologistes avisen que l'elevat consum elèctric d'aquestes instal·lacions pot comprometre altres usos industrials i denuncia el risc d'una gentrificació energètica. Passem ara a la política, ja que la portaveu d'RC al Parlament, Esther Capella, s'ha mostrat confiada aquest divendres que Junts donarà suport al nou finançament autonòmic. Capella considera que el grup no farà de mur per avançar amb els recursos necessaris que li calen a Catalunya i també ha desitjat que els partits que diuen defensar el país siguin a l'acord. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.
2: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

el so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent amb el grau de perill màxim 6 sobre 6 davant la possibilitat de tempestes especialment intenses a la Noguera, la Segarra, l'Urgell, el Solsonès i l'Anoia. L'episodi pot anar acompanyat de pedra de més de 2 centímetres de diàmetre, ratxes de vent superior als 90 km per hora, esclafits i tornados. Protecció Civil demana extremar la precaució, especialment a l'aire lliure i durant els desplaçaments, i estar atents a l'evolució dels avisos meteorològics. Precisament, el Servei Meteorològic de Catalunya també manté diversos avisos de cara al cap de setmana per intensitat de pluja. L'alerta serà generalitzada a pràcticament tot el país durant el dissabte, mentre que la previsió es rebaixarà de cara al diumenge. En paral·lel, es mantenen els avisos per calor intensa, especialment a la nit, a més del Pla Infocat de Protecció Civil per l'alt risc d'incendi en diverses comarques catalanes. I en relació amb els forts temporals de pluja d'aquesta tarda, els bombers de la Generalitat han confirmat diverses actuacions per petites inundacions i caiguda d'arbres a municipis com Castelló de Farfanya, Vilanova de l'Aguda, Peramola i Bassella. En aquesta darrera localitat, Bassella, el Servei Català de Trànsit ha informat que està tallada la C14 perquè la caiguda d'arbres ha afectat la circulació per la via. Segons l'SCT, agents de seguretat s'encarreguen d'indicar un pas alternatiu per mantenir la mobilitat a la zona. També els bombers han treballat aquesta tarda en l'incendi d'un patinet elèctric a l'entrada d'un edifici de 5 plantes al carrer del Jardí, a Hospitalet de Llobregat. 8 dotacions s'han desplaçat i, a banda d'extingir les flames, s'ha ventilat l'escala i s'han revisat les diferents plantes per confirmar-ne l'integritat. Per la seva banda, el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que també s'han mobilitzat 6 ambulàncies. I la informació en curs és que s'han atès, de moment, 3 afectats, 2 adults i un menor. Els Mossos d'Esquadra van realitzar un operatiu aquest dimecres a la zona del Polvorí de Girona, impulsat per les queixes reiterades dels veïns de la zona. En el dispositiu s'han comissat 3 galls mutilats per fer-los servir en baralles i 9 pollets de cria. A més, la Unitat Regional de Medi Ambient ha obert diligències administratives per possibles infraccions de la normativa de benestar animal. Els agents també han detectat 15 connexions elèctriques fraudulentes en els 20 habitatges registrats. I durant les inspeccions també han localitzat una plantació d'unes 20 plantes de marihuana a l'interior d'un habitatge visible des del carrer. En aquest cas s'ha aixecat una denúncia administrativa. I un breu apunt per acabar perquè fa les conseqüències visuals de l'eclipsi, ja que continua el reguitzell de visites mèdiques per problemes als ulls. Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses ja supera la xifra de 500 i segurament seguirà creixent. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu. L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi. Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

Els bombers han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que també compta amb una trentena d'agents i 3 embarcacions. Anem ara fins a Colòmbia, on les víctimes mortals del terratrèmol d'aquest dilluns pugen ja a 285, segons ha informat la Unitat Nacional per la Gestió de Risc de Desastres al seu últim balanç. A més, hi ha prop de 4.000 ferits i 379 persones desaparegudes. Pel que fa a les afectacions en edificacions, es comptabilitzen 12.800 habitatges esfondrats, més de 73.000 domicilis amb danys i 121 edificis destruïts. També hi ha nombroses afectacions en centres de salut, centres educatius, centres comunitaris, carreteres, aqueductes i aeroports. Les tasques dels cossos d'emergència continuen centrades ara a trobar supervivents entre les runes i atendre els damnificats. I fins ara s'ha rescatat a 354 persones. L'Ajuntament de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, ha descartat tirar endavant el projecte per fer un centre per tractar el càncer amb protons. Es va presentar el 2021 i preveia una inversió de 134 milions d'euros, que es podria dur a terme un cop s'hagués desmantellat definitivament l'antiga central nuclear de Vandellòs 1, tancada des del 1989. El 2023 el govern espanyol es va comprometre a buscar finançament i fins i tot es va apuntar que els primers passos es podrien donar aquest 2026. Malgrat tot, l'alcaldessa Assumpció Castellví ha descartat que el centre no es podia fer per una qüestió de manca de concrecions i perquè els terrenys són d'enresa. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. Catalunya ha viscut una allau de reaccions després de la decisió del govern espanyol d'autoritzar la pròrroga de l'activitat de la central del Maraz fins al 2030. L'executiu assegura que ha tingut en compte la situació energètica excepcional provocada pels conflictes del Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna. Ascó i Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant han celebrat aquesta pròrroga, ja que la veuen com una oportunitat per allargar la vida també de les centrals nuclears catalanes. L'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet, Assumpció Castellví, considera que la decisió respon al treball de molta gent i que és massa aviat per una transició energètica. L'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribas, ha comentat que encara hi ha feina per fer, però considera la decisió del Maraz com una porta oberta.
2: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Maraz, això significa que el dia que sigui necessari per a Ascó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Maraz han de servir per aquí.
1: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió, assegurant que suposa un incompliment de l'acord de govern i que frenarà la transició energètica. Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tota Catalunya i també amb ruixats molt intensos que ja s'han deixat notant durant la tarda del divendres en algunes comarques i que aniran guanyant terreny els propers dies. Es demana extremar la precaució, especialment a l'aire lliure i durant els desplaçaments, i l'alerta es concentra ara en aquestes hores al Berguedà, al Lluçanès, al Ripollès i Osona, però serà generalitzada a pràcticament tot el país durant el dissabte. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi forestal a Collserola. El cos l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar la causa del foc. Aquesta tarda els bombers han donat per estabilitzat l'incendi i també han confirmat que l'operatiu continuarà durant la nit, fins que l'incendi es pugui donar per extingit. I el Servei d'Emergències Mèdiques ha activat 5 ambulàncies arran d'un accident múltiple de trànsit a la C-16 a Berga, que ha deixat 9 persones afectades segons el balanç inicial. Els equips d'emergències han treballat al lloc dels fets amb la intervenció també dels bombers per atendre els afectats i actuar en el sinistre. El Departament de Salut, per la seva banda, ha informat aquest divendres que ha identificat 3 contactes estrets d'un cas d'antivirus Andes que s'ha trobat a Galícia. Es tracta de 3 persones residents a Barcelona i Badalona que es troben en bon estat de salut asimptomàtiques. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: A continuació podeu escoltar la repetició d'algunes entrevistes i seccions del magazín d'aquesta temporada.
4: Vinga.
5: Entre altres moltes activitats de les quals ja us en parlarem la setmana vinent, en el marc de la programació de la Diada de Sant Jordi es presentaran 3 llibres a Sant Joan. Com us dèiem dilluns, aquest dissabte en Salvador Vergés presentarà La Casa de l'Esllavissada durant l'acte d'entrega dels premis del 16è Certamen Literari Joan Maragall. A banda, demà divendres, la Biblioteca Josep Picol acollirà la presentació del llibre dels alumnes de tercer ESO de l'Institut d'Escola Mestre Andreu, i ja durant la Diada un dels actes centrals del dijous serà la presentació del llibre de Sant Joan de les Abadeses a Puigalt de Ter a càrrec de Víctor de Paz. Ja el tenim al telèfon perquè ens en doni tots els detalls. Hola, Víctor.
6: Bones, bon dia.
5: Bon dia. Tu ets periodista i a més doncs et coneixem perquè justament això has fet ja algunes rutes sobre aquesta època, sobre l'època de la guerra i la Segona República. Explica'ns, quan vas adonar-te que tot aquest tema donava per un llibre i no només per visites o activitats de divulgació?
6: Doncs sí, com bé dius, fa ja 3 anys que vaig començar a posar-m'hi, a indagar una mica amb els fets de Sant Joan de les Abadesses durant la Segona República i la Guerra Civil. Vaig fer un primer projecte d'activitats guiades pel poble que va funcionar molt bé, hi va haver interès. Mm-hmm. I llavors allà en aquella primera recerca vaig veure que realment hi havia moltíssima informació documental, també fonts orals a investigar, i que es podia fer un projecte molt més gran per fer un relat cronològic que pogués anar del 31 fins al 39, o sigui, pràcticament tota la dècada dels anys 30 a Sant Joan de les Abadesses.
5: Nosaltres coneixíem els articles que s'havien publicat a la SJA sobre els pumistes de la, sí, de la vila, però és cert que potser no hi havia tanta documentació, és a dir, ordenada, no?, en format llibre. Hi ha alguna cosa, hi ha algun treball previ que també t'hagi pogut servir a tu per guiar-te?
6: Sí, tant. Aquests articles que citaves, aquest llibre i la meva recerca també ha begut d'aquests articles. Són dels primers que em vaig llegir. Llavors, hi eren finestres obertes ja aquest període. Però la meva voluntat era com unir totes aquestes finestres, ampliar la recerca i, com et deia, poder oferir aquest relat cronològic que lligués República i guerra, perquè molt sovint, quan intentem començar a explicar la guerra civil, sigui en l'àmbit català o a escala local, com en aquest cas, sense conèixer els fets que succeeixen durant la Segona República, és molt complicat, perquè una cosa acaba portant a l'altra. Llavors aquest llibre fa meitat i meitat. Meitat està dedicat a la Segona República i la segona meitat ja és a la Guerra Civil.
5: Però el que dèiem, vull dir, a part d'aquests articles, que són puntuals i són 4 o 5 pàgines, no hi ha molt volum, no? No s'ha publicat res, no? És curiós, no?
6: Sí, un relat així més complet és el que vaig trobar que faltava i ha estat molt interessant, perquè a vegades tendim a reduir-ho, no?, també per fer-ho més fàcil, i podem confondre la història de Barcelona amb la història de Catalunya. I no és per menys tenir-la, és evident que a Barcelona hi havia ja les institucions més importants del país que representen a tot el país, però la història de Catalunya al final és la suma de la història de tots els pobles i ciutats, i em semblava molt interessant veure què va passar aquí a Sant Joan durant aquells anys, una mica més centrat també en el dia a dia de la gent, no en els grans fets, que aquests ja són coneguts, sinó com aquests grans fets podien influir en el dia a dia de la gent, en la quotidianitat, en les seves activitats, en el funcionament del poble, econòmic, cultural, social, etc, etc.
5: Hi havia molta diferència entre el que passava a la resta de Catalunya, a Sant Joan?
6: És un exemple força representatiu, però sí que és cert que té algunes particularitats que fan que aquells anys del poble fossin una mica diferents del que va passar, potser podríem dir, a la majoria de municipis, que és que en el moment en què esclata la Guerra Civil, després del cop d'estat dels militars, comença una revolució obrera, perquè de facto acaba caient el poder institucional republicà, i en aquell moment a Sant Joan agafen les regnes del Comitè de Milícies Antifeixistes un partit que es deia POUM, que era un partit comunista, i aquesta particularitat la dic en el sentit de que la majoria de llocs els que agafen el control de la situació són més la CNT o la CNT-FAI, per tant, el moviment anarquista, els anarcosindicalistes. I aquí, en canvi, va ser aquest partit polític que, per lo que he pogut anar investigant, sembla ser que hi havia uns líders, que per cert eren molt joves, nanos de 20 i pocs anys, que eren obrers, treballadors, la majoria de les fàbriques de Calgat, que sembla que eren unes persones carismàtiques, que van poder, doncs, reunir molta gent al seu voltant. I això sí que va fer també que la gestió, sobretot durant aquells primers mesos, doncs tingui també algunes particularitats.
5: Quina és la descoberta que més t'ha sorprès mentre investigaves?
6: Per exemple, una d'elles, i seguint amb el que t'estava explicant ara amb l'última pregunta que em feies, per exemple, en aquest govern del POUM es va intentar municipalitzar l'habitatge, que també és un tema que segueix molt d'actualitat, la problemàtica que hi ha amb l'habitatge. En aquell moment, el que es va intentar ja des de les institucions locals és municipalitzar l'habitatge. Per tant, la gent propietària perdia la seva propietat, diguéssim, que passava a gestionar-se directament des de l'Ajuntament, i la gent el que havia de fer és, o el que es va intentar començar a fer, no?, perquè evidentment no donarà temps a desplegar tot això, i menys en aquests mesos tan convulsos, però que la gent havia d'anar a pagar el lloguer a l'Ajuntament, que va muntar una oficina als baixos per poder gestionar tota aquesta situació. Llavors, potser el dijous vinent sí que no sé si podem donar algun més detall d'aquesta normativa, de l'inici del desplegament.
5: Es parlen d'això, de gent que tenia molta gent pel voltant que eren molt acceptats per això, és a dir, que eren referents. Hi han cognoms que encara es poden traçar, no?, avui en dia, o no? O sigui, quins cognoms hi havia?
6: El cognom que jo podria dir que és el més representatiu d'aquella època com a símbol del POUM era Moreta.
5: Josep Moreta, no?
6: Es deia, sí, Josep Moreta. I és una mica el líder. Va jugar a cavall, això també m'ha sorprès, ja que em deies també coses que m'han cridat l'atenció. Ell estava una mica a cavall de la UGT local i del POUM, perquè a vegades l'he trobat a l'Ajuntament com a delegat de la UGT i a vegades hi era com a regidor o representant del POUM. I això també és una altra particularitat de Sant Joan, que és que aquí la UGT va estar força controlada pel POUM. Hi havia un moment que controlava les institucions, controlava els sindicats, que va tenir molt de poder a Sant Joan de les Abadesses. I sí que era un referent, però evidentment no per tothom, però sí que va tenir força suport i va reunir bastanta gent al seu voltant.
5: Aquest llibre pot incomodar, perquè tot i que ha passat molt de temps, toca violència, toca repressió, toca anticlericalisme, fractures internes. No sé si t'ha costat posar algun criteri per explicar-ho amb rigor, sense potser caure a vegades ni en l'èpica ni en un judici més fàcil. És a dir, ha estat complicat trobar aquest equilibri?
6: Sempre és l'esforç més difícil. Evidentment és un tema incòmode. Jo tinc molt clar que s'ha de tractar, que hem de saber què feia la gent que ens ha precedit, què feien els que hi havien abans que nosaltres, què va passar en aquella època tan convulsa. Llavors aquest llibre intenta posar el focus en tots els costats, per això ara et deia també que en Moreta sí que tenia molt de suport, però evidentment no en tot el poble. Hi va haver víctimes al que seria la rereguarda republicana, com era el cas de Sant Joan de les Abadesses. Això el llibre li dedica capítols sencers. Hi va haver víctimes en el sector del clergat, però també en el món empresarial i persones vinculades a partits de dretes conservadors. Llavors, en aquest treball de recerca, de buscar més enllà de fons institucionals i oficials que han servit de base, és clar, però també he buscat fons orals i, hi han hagut casos de famílies de descendents, de persones víctimes d'aquella època que s'han volgut obrir, que m'han explicat la situació familiar i que, he pogut detectar que també d'alguna manera sembla que els ha pogut servir com potser com una petita repressió, perquè és veritat que aquestes víctimes de la rereguarda republicana no sempre, potser no se'ls ha tingut tant en compte com aquestes famílies haguessin volgut, i per mi era molt important posar el focus en tots els costats. Evidentment, doncs, en època revolucionària, la revolució és violenta de per si, i aquestes persones que van patir a Sant Joan, és clar que no tenien res a veure amb el que va ser l'estratègia o el moment de teixir el cop militar, no en tenien responsabilitats això. La gent d'esquerres, potser els que tendim a dir els incontrolats, gent més radical, evidentment associaven aquests perfils de gent conservadora amb les estructures opressives que durant tantes dècades havien oprimit a la classe treballadora. I aquest va ser un dels motius que en un moment en què es va donar, no, la situació política es dona la volta a la truita, doncs hi va haver aquesta violència contra persones d'aquest altre costat.
5: A més a més, a la nostra zona també el fet de ser camí de retirada, no? I de que la gent que justament l'utilitzava estava desesperada també va crear conflictes, no? Sabem que moltes cases de pagès també van patir-ho i que van haver d'amagar fins i tot bestiar o coses de valor de la casa, no? Perquè tothom que passava per aquí arreplegava el que podia, no? Això, perquè justament eren els soldats republicans que marxaven i eren en teoria els que defensaven, no, totes les idees republicanes, però en aquell moment estaven desesperats i no es tenia res en compte, no?
6: Sí, exacte, aquí ja estaria citant com potser un dels últims capítols del que va ser la guerra civil espanyola, que ja és la retirada. Sí que a Sant Joan arriba molta gent de fora. Ja l'any 1936, que això també hi ha un capítol del llibre que hi aprofundeixo, que són la població refugiada. Arriben sobretot dones i mainada de diversos punts de l'estat, que estaven sent bombardejats, i aquestes famílies, doncs, volien salvar la vida, i van ser rebudes aquí, acollides a les cases particulars de la gent, també en edificis públics, o que havien estat confiscats, com per exemple la seu de les monges que regien l'escola femenina religiosa. Diguéssim, i després, si al final de la guerra ja passa la retirada, i això que deies de que la gent, sí, tenien por, no? Perquè els entraven a casa, alguns oficials de l'exèrcit popular que estaven passant fam i necessitaven menjar, segurament no tenien les millors maneres i els hi confiscaven coses també en aquell moment final. Sí que aclarir que, clar, quan hi ha la retirada, doncs, més o menys podem dir que marxen el mateix nombre de civils que de militars. Llavors, aquestes intervencions abusives que hi podia haver en aquell període sí que les senyiríem el que és més a la part d'oficials, alguns càrrecs de l'exèrcit, i no a la població civil que prou tenia de feina ja arrossegar les seves pròpies pertenences, les que podia, i no anava abandonant pel camí, no? Que es parla d'aquest naufragi dels camins de retirada, perquè ja no podien carregar el pes, sobretot els que anaven a peu. I aquí a Sant Joan també hi ha els episodis de volar els ponts, de dinamitar l'estació de tren, de dinamitar les fàbriques, una mica també de política de terra cremada, no? De dir, bueno, doncs ho destruïm per complicar la situació també dels que venen, per complicar l'avenç de les tropes franquistes.
5: Queden tres preguntes. El llibre també tracta les dones, tant durant la República com la rereguarda. Què t'ha semblat més revelador d'aquest paper, que sovint està menys explicat i que també es relaciona amb altres investigacions o guies que havies fet?
6: Sí, és un tema important. A més, l'any passat vaig estrenar amb l'Alter la visita de lluitadores a pecadores, que just el que feia era posar el focus en el paper de la dona en tots aquells anys. Llavors, ho he investigat tant a l'època de la República com després durant la Guerra Civil, i he intentat comparar-ho amb els municipis veïns, perquè també si tens només un cas aïllat costa una mica més d'entendre. Llavors, la recerca també a través de l'arxiu comarcal, l'Erripoll, altres arxius municipals que també m'he anat mirant, he pogut concloure, segons el que humilment he pogut trobar, no hi havia dones que participessin a les institucions locals. Per tant, no he trobat dones regidores a Sant Joan amb els tres governs diferents que hi va haver, mal que això no n'hem parlat, però bueno, podríem dir resumit que hi va haver tres alcaldes, tres etapes diferents a Sant Joan, una més primera més de partit catalanista de centre, una segona més de dretes, que per tant governava la Lliga Catalana, i la tercera ja seria en mans de l'Ajuntament d'Esquerra Republicana. Eren tot homes. Però això no vol dir que les dones, en aquell període de començar a obrir el calaix de les experiències igualitàries que afavorirà la República com a règim permeable a les demandes i al moviment feminista incipient, sí que hi havia dones en càrrecs de responsabilitat en entitats del poble. Ara que recordi, per exemple, que podria dir una dona... No tinc el nom al davant, això sí que no recordo ara nom per dir-te'l, però, per exemple, l'Associació Esperantista. En aquell moment era important i estava ubicada a la plaça Major. Doncs sí que formava part de la Junta, diguéssim, de la Junta de l'Associació, i no és aquesta única, sinó que hi ha altres associacions que per primera vegada hi ha dones que en igualtat alcen la veu i participen a les juntes, això, amb igualtat amb els homes.
5: Hem parlat d'alguns períodes en concret, el llibre n'abarca més. Si haguessis de fer... no sé, com tres fotografies de moments importants de la història que narra el llibre, quins triaries?
6: A veure, és que ara mentre m'estaves fent

0: exemple, el dia 14, però sí que n'he trobat, per exemple, a Sant Pau de Segúries, que era un poble més petit que Sant Joan, que va tenir la seva festa, que contracten una copla, que toquen la Marsellesa, que la gent marxa amb cercavila, que criden visca Catalunya, visca la República, i es veu, o sigui, transmeten aquestes cròniques aquest entusiasme que, evidentment, després anirà davallant perquè les reformes avancen molt lentament, tot el tema de la burocràcia, etc etc, i tot plegat es va complicant. Però sí que una primera foto destacaria aquesta explosió educativa, de la reforma, de modernitzar l'educació i intentar ajuntar els nens i les nenes a l'escola. També hi ha la restauració dels gegants. Bueno, jo sóc geganter, llavors...
1: Ets Olot.
0: Un tema simbòlic.
1: Ets Olot, simbòlic, no? Que...
0: Sí, de la paràndula d'Olot. Llavors, els gegants de Sant Joan són importants perquè es van estrenar a finals del segle XIX. Una cosa molt excepcional a la comarca del Ripollès. Que al segle XIX fos a finals o no, però ja tenien uns gegants. Llavors es perden, de memòria t'ho dic, però crec que el 1908 deixen d'aparèixer els programes de festa, però és que el 1931 hi ha una petita restauració i tornen a sortir amb cercavila, amb uns geganters, amb les espardenyes de vetes, amb les mitges, amb la faixa, bueno, això transmet. Que volia comunicar, llavors una segona...
1: Una primera foto seria aquesta ebullició, no?, cultural i educativa, sí, de la República.
0: Llavors
1: la segona...
0: una segona ja podríem posar una segona foto... Perdona, Joan, no t'he escoltat bé ara.
1: No, deia això, que aquesta seria la primera foto, la segona quina seria?
0: Sí, llavors potser la segona... quan la situació es complica ja una mica més abans de la Guerra Civil, podríem posar-ne una altra, perquè quedi clar que la República no va ser sempre flors i violes, també té la seva part fosca, evidentment. Llavors, la situació es comença a complicar, sobretot a partir del 34, que hi ha la Revolució d'Octubre. A Sant Joan no hi ha trobat víctimes, però sí que a la comarca sí que n'hi ha. I, bueno, llavors torna la censura, com en època de Primo de Rivera. He trobat a la premsa comarcal, local, específicament una frase: aquest exemplar ha passat per la censura, per tant els periodistes ja no tenen la llibertat que tenien abans, i sí que els governs locals fins i tot cauen sense que hi hagi eleccions. Per exemple, t'he parlat de l'últim govern local d'Esquerra Republicana, que accedeix al poder a la primavera del 36, fixa't, o sigui, a pocs mesos de la guerra. Esquerra Republicana accedeix al poder, tot i que era el partit sempre més votat a escala catalana i estatal, sempre guanyaven ells les eleccions. És veritat que a escala local el funcionament anava una mica diferent i no les van guanyar, però sí que van accedir al poder perquè després de la victòria del Front Popular el 36 a nivell estatal hi ha unes pressions molt grans sobre el govern de la Lliga Catalana, el poble de Sant Joan, i al final, per pressions de la Generalitat, fan caure el govern de la Lliga i entra Esquerra Republicana. Que, per tant, ja veiem aquest període més convuls, podríem dir, la segona fotografia, que ja és una preparació per desgràcia del que vindrà després, que és l'inici de la guerra. I una tercera, potser podríem tenir aquests fets que parlàvem al principi, aquesta particularitat de Sant Joan, que és aquests intents que va fer el POUM, evidentment, amb tota la seva part fosca, que també hem comentat a l'entrevista, d'intentar alliberar, en certa manera, la classe obrera, els lloguers. L'accés al lloguer era molt complicat en aquell moment també, i aquest exemple que posàvem de municipalitzar no només l'habitatge, sinó també hi ha un intent de municipalitzar els boscos, per exemple, i les empreses es col·lectivitzen. Llavors hi ha un comitè de treballadors i treballadores que serà l'òrgan que dirigirà a nivell econòmic, amb el suport dels tècnics, evidentment, que és la que es queden i no marxen de l'època anterior, que dirigiran aquestes empreses, bueno, algunes tan grans com Cal Espona, que donava feina a moltíssima gent. Llavors aquesta potser seria la tercera, si només en puc dir tres.
1: Sí, home, ja en diràs més el dia de la presentació, si cal, i si no, ja hi ha el llibre, ja hi ha el llibre. Sí, res, només, ja per acabar, crec que serà el teu primer Sant Jordi com a autor.
0: Sí, cert. Això m'emociona bastant. Perquè a més ha estat un procés molt intens, És el meu primer

0: llibre, per tant, ha estat una experiència nova i molt intens. Molt intens.
1: De tot el procés que,
0: vegada,
1: que, que destacaries, que és el més dur?
0: De tot el procés, que com més coses busques, veus que menys saps. I això també és important. Perquè al principi dius, bueno, ja sé les coses bàsiques, els fets macro els tinc clars, però és que com més informació trobes, més humil et sents i veus que és inabastable la informació. Al final podem acabar obrint finestres, intentar unir-les i construir un relat, però els que no ho vam viure, afortunadament, mai podem construir el relat sencer com els que sí que hi eren, però sí que... Bueno, les complicades, mira, és que per posar-te un exemple, potser una mica amb menys càrrega, més curiós, és que entendre la lletra de les actes, és que hi ha vegades que per llegir una pàgina era una mica frustrant, perquè per llegir una sola pàgina m'hi podia estar una hora. Perquè potser era una pàgina que jo creia que era important i la lletra és preciosa, amb un punt arcaic, però, és clar, amb ulls del 2026... costava més d'entendre. Al final els ulls ja se t'hi fan, he de dir. I al final podia anar una mica més ràpid i llavors parlar amb la gent. Això també ha tingut molta càrrega, sobretot els familiars, testimonis més o menys directes dels fets. Aquí hi ha molta càrrega i es nota. I
1: doncs, si et sembla, ens quedem això, que m'ha semblat molt interessant, el fet aquest de dir que quan més busques, més saps que no saps, i que penso que és una bona base per fer un bon treball rigorós. Per tant, que em sembla perfecte. Víctor, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé la presentació, que se'n venguin molts i que sigui el primer d'altres.
0: Moltíssimes gràcies per la difusió, merci.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
0: Gràcies, adéu.

0: esteu escoltant la repetició d'alguns dels millors moments del magazín en aquesta temporada.
1: Durant la nit d'una gran nevada, a la casa de les Llavissà, de l'alta muntanya, neixen dos germans bessons. Com que la mare no té prou llet per tots dos, decideix deixar la nena a una Dida, una veïna misteriosa i intel·ligent que viu sola i té fama de bruixa. La guerra civil acabada de fa poc ha deixat dolor i molta misèria, com una immensa esllavissada. Un afegit més a la duresa de la vida pagès. Homes que han tornat consternats del front, contrabandistes, passadors, fugitius de l'Europa en flames, maquis que lluiten encara contra el nou règim i guàrdies civils que els empaiten i assassinen, capellans i beates que no deixen enterrar-los en sagrat, presos i propietaris. Però també joves que descobreixen l'amor i el desig de llibertat en els alts horitzons dels cims. Aquesta és la sinopsis de La casa de les Llavissà, el nou llibre d'en Salvador Vergés, publicat per Viena Edicions, que es presentarà aquest pròxim dissabte al Palau de l'Abadia durant l'entrega dels premis del 16è certamen literari Joan Maragall en la categoria d'adults. Nosaltres n'hem volgut parlar amb l'autor, en Salvador Vergés. Hola, Salvador.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Bon dia. Aquests dies penso en tu quan arribo a Sant Joan, perquè doncs passo per l'Esllavissà de Ribamala. Potser us heu passat molt, no?, amb la promoció, ja n'hi ha prou, no?
2: Sí. Vam avisar a Sant Pere que fes caure l'Esllavissà perquè se sapigués més. Sí, és curiós, ja m'han trucat algunes vegades, sí, perquè va coincidint just en el moment que la presentàvem i va haver la gran Esllavissà de Ribamala. Sí.
1: Déu-n'hi-do. En tot cas, contents de, com a mínim, si l'hem de patir, que sigui per això, perquè forma part de la promoció del nou llibre. La dedicatòria és per les dones de la teva vida. No sé si d'alguna forma també les relaciones amb la història.
2: Sí, sí. No, la dedicatòria també és... Jo em refereixo a la mare i la padrina, però d'alguna manera doncs, és a totes les dones de l'època que treballaven a les enfosques. O sigui, que les dones en aquella època i molt més doncs, treballaven molt, però el seu dia a dia, del matí fins al vespre, doncs no era valorat el que feien. En canvi, els homes, doncs, si hi havia una bona anyada, els camps eren bonics, estaven ben treballats i es batia l'hora, tot ho elevaven. I si els homes havien d'anar a mercat, anaven a mercat, però elles allà fent bullir l'escudella i la padrina resant el rosari a la nit. La religió també era important a l'època.
1: Amb els pergamins de l'Alguer vam marxar a Sardenya, ara ens quedem molt més a prop. Quan i on està situada la història?
2: Si ara se situa a Ogassa, és que, com tu has dit, els pergamins de l'Alguer, doncs jo no sóc historiador i em va costar força de lligar-ho tot, perquè era tot una cosa medieval i vaig haver d'anar molt als arxius. I ara, doncs tenia com ganes de fer alguna cosa que depengués més de mi. Per exemple, doncs, llavors, doncs, va ser la inspiració d'uns llibres llegits, aquella novel·la, mentre que ara és amb la inspiració d'uns anys viscuts, que canvia molt. O sigui, doncs no he tingut de demanar tant, esclar, perquè doncs, els llibres aquests medievals doncs, tots són en català antic o en llatí, i el català antic ja em vaig anar sortint, llegint les cròniques del Ceremoniós, però quan es tractava del llatí així he necessitat molta ajuda i va ser molt costós. Van ser 3 anys gaudint, però d'aquella manera que no estava segur de res, mentre que ara, doncs, no. Si faig una cosa rural, jo que sóc molt rural, que conec aquest món de Sant Joan, que és on vaig néixer, doncs aquí no em costa gens, al contrari, doncs ara, com diu un amic, diu, ara diu, els arxius et podrien trucar amb tu, amb aquesta novel·la. Dic, sí, per cas, sí.
1: En tot cas, tot deu tenir el seu risc, vull dir que escriure sobre Sardenya i sobre un altre temps... Pot passar això, doncs, que no siguis prou precís. I ara, justament, parlant del costat de casa, clar, molta gent et llegirà que també s'ho coneix i ho ha viscut i potser tindràs més crítics, no?
2: Sí, sí, m'ha passat, eh? M'ha passat que doncs, la primera presentació que vaig fer a Barcelona, a la llibreria Ona, doncs, jo dic, des de casa meva, jo veia l'Esllavissà cada dia i així a ull, sense precisar, vaig dir, poder estar uns 20 o 30 quilòmetres des de casa meva en línia recta, que encara es veu aquesta esllavissada, perquè està basat en fets reals. I just acabar la presentació, va venir un senyor allà i diu, t'has passat, eh? Diu, des de casa teva a les Llevissada hi ha 7,8 quilòmetres. I vaig pensar, ostres, no, s'ha de vigilar tot arreu, a Barcelona i a Sant Joan i a tot arreu. Molt perquè bé. Hi ha gent que està al cas de tot i em va agradar, va ser bonic.
1: Ja ho has dit, eh? Que està inspirada en fets reals. Explica'ns una mica.
2: Sí, és la meva manera de fer, que jo quan escric, doncs sempre procuro, no és que els fets reals siguin tot el relat de la novel·la, sinó que són imatges que han passat, que m'han explicat, que les sé de primera mà o que les he viscudes, i llavors tot el conjunt d'aquestes imatges fan el fil conductor de la novel·la. I llavors jo quan escric, doncs m'hi sento bé, em sento que seré creïble, perquè quan invento molt, sempre em dono la sensació que allò no serà creïble, però quan una cosa ha passat, i l'explico a gust, inclús, i a vegades, segons quines coses, que hi ha coses que han passat que eren força dures, doncs, que em ve ganes de plorar o que o faig un somriure. Somriure no gaire, perquè no costa molt de fer riure, i és més dramàtic el meu, no dramàtic tampoc, però és més real. Perquè la postguerra, doncs, com saps, doncs, tu que ets molt més jove, doncs, ho saps pels avis, doncs que hi havia gent que tornava traumatitzada, i sobretot d'aquesta alta muntanya, que coneixien només un món petit, un món de veïns. En canvi, una persona com era d'una ciutat, doncs ja sabia més de què anava, i potser no se sorprenia tant. Però aquesta gent arribant allà, doncs, se sentien martiritzats i tornaven amb conseqüències o amb defectes per tota la vida, saps? I això m'interessava molt posar això, sí, sí.
1: I aquesta Llevissada, és a dir, quin paper hi té en la història?
2: Sí. La Llevissada té això, que jo la veia sempre des de casa meva. Vaig néixer a la Roca, soc fill de Sant Joan de les Abadeses, tu ja ho saps, però pels que no ho sàpiguen, soc fill de Sant Joan de les Abadeses. I des de la Roca, que és una casa de pagès que està entre Sant Joan i Ripoll, jo la veia perfectament a davant. I sempre el padrí, doncs, el meu avi, nosaltres en dèiem el padrí, sempre explicava que allà aquella Llevissada és enorme, molt gran, i és de... inclús van baixar blocs de marbre, hi ha molt... encara hi ha coses aquí a Sant Joan que són fetes de marbre d'allà. I aquestes Llevissades van portar tota una masia molt gran, una casa grandiosa, que hi havia moltes ovelles i moltes vaques, i tota la gent van quedar sota, menys un nen petit i un gos. I ell m'explicava, esclar, això està entre la realitat i la llegenda, no se sap, perquè no, inclús no hem pogut trobar la data que es va esllevissar, no hi ha hagut maneres. Hem pujat, inclús un dia vaig anar amb Francesc Fajula, l'escultor que domina bé aquest tema, i ell creu que la casa que hi ha ara, al costat, la varen fer una de nova després de l'esllevissada, creu que seria de cap al 1700, una cosa així. I aquesta casa, doncs, es va fer nova per això. I aquell nen, doncs, que va quedar viu, doncs, quedau traumatitzat, però llavors això ho explico perquè només són tres primeres pàgines de la novel·la, que llavors arrenca la postguerra. Però allò és el fet de què va passar, i que aquell gos explica la història, que va tornar, no va marxar mai més de les Llevissada, perquè el seu amo, el pastor, estava mort a sota, i fins que es va morir va viure allà. Hi ha hagut pel·lícules que s'han parlat d'aquestes coses, però aquí també jo ja ho sabia de petit, doncs, que passava que aquest gos, que es deia Fona, va estar allà tota la vida en aquests marbres voltant per sobre, doncs, i doncs, com si esperés, doncs, el seu amo. I a partir d'aquí arrenca la casa, i aquesta vegada sí que vaig tenir el títol al principi de tot, perquè els títols costa molt de posar-los. Sempre escric, una novel·la en dura 3 anys, i vaig apuntant títols, i d'aquests 30 o 40 que faig, n'he de buscar un i un costa, però aquesta no. Tenia clar que seria la casa de les Llevissada. I partint de la casa de les Llevissada vaig començar la història, i llavors vaig anar fent totes les realitats, que hi surt la bruixa, que la bruixa és un mal nom, que tothom els hi deia, però una dona era intel·ligent, normalment li deien bruixa, perquè no quedava bé que sapigués tantes coses, i això ja és... ja forma part de la realitat, i inclús les cremaven i totes aquestes coses. En aquest cas, més cap aquí al postguerra, no era això, però eren mal vistes, eren més modernes, i sabien molt de què anaven, inclús herbolàries, moltes eren, i es dedicaven a aquestes coses, però eren dones intel·ligents que tenien el mal nom de bruixes.
1: Sempre s'ha dit que això, que a pagès, durant la postguerra i això, si vivia bé, però o com a mínim això és el que es deia, no? Perquè podies, tenies un tros de terra, podies cultivar i podies menjar. però potser no era, tampoc era tan ideal, no, la situació?
2: No, no, no era... A l'alta muntanya, el que passa que no patien tant com ens semblen nosaltres, perquè ells no sabien lo malament que estaven. Perquè si tota la vida... Això és com una persona que neix ja, que va coix, al final no té el trauma que tu li veus com passa pel carrer. La gent, a vegades ens acostumem al món on estem, i aquesta gent, doncs, que passaven magres, molt malament, perquè jo he conegut aquest món i vivien del que tenien, però pots pensar les coses que anaven al poble a comprar, res, no. Era totes les coses que ara es tornen a ser bones, ja que sí que eren, però no se li donava la importància que tenien. Vull dir, tot té les seves dificultats i les seves avantatges.
1: I la història, això, també aquesta part de llum, no?, dels joves que s'enamoren, no sé si ens pots explicar breument, a part de l'anècdota aquesta de l'esllavissada, quins són els personatges, per on gira la història?
2: Els personatges principals és el pare que torna de la guerra, que, esclar, ell, si no havia conegut el món, doncs quan això de la disciplina militar i aquestes coses no la va entendre mai. Després està inspirada també que aquest mateix home, que passa que he d'estar al tanto amb el que dic, perquè com si fos
1: un spoiler,
2: una lectura ho puc explicar tot, però aquí doncs lo just. Però sí que aquest home, doncs, jo em vaig inspirar en un maqui que va viure a Sant Joan de les Abadesses, en una casa que se'n deia Can Barraca, se deia el Quico Sabater, que el van matar a Sant Celoni, que segur que per la història ho coneixes bé. Doncs jo em vaig inspirar en aquest, i llavors explico-lo d'aquest maqui, que és la realitat, però la novel·la la deixem un moment, la deixem un moment a part, i dic que aquest maqui va viure aquí a Sant Joan de les Abadesses, una casa que se'n deia Can Barraca, i aquesta gent el varen acollir, perquè doncs no, amb bona fe els varen acollir, eren dos germans i una noia, tres germans. I aquests dos germans, doncs, quan ell va ser fora, la Guàrdia Civil els va agafar i els va portar a Girona i els van tancar a la presó. I varen viure molt, molt malament. Varen quedar sense casar-se mai més, varen haver de pagar les conseqüències. La noia no va anar a la presó perquè el pare era molt, molt gran, o no en tenien, això no ho recordo. I la noia no hi va anar perquè deien que les mujeres hacen falta per la cocina i que la van deixar allà. I ells no van estar tancats a la presó de Figueres, i clar, això són realitats. I llavors, amb aquesta inspiració, he pogut posar-lo dels maquis, i es veu ben bé que el maqui, doncs, que eren persones normals i corrents, que feien... Hi havia la Segona Guerra Mundial, la postguerra d'aquí, i llavors doncs, feien aquelles incursions des de França cap aquí, venien molts i feien... també juren els contrabandistes i els passadors. I llavors doncs, aquesta gent doncs, anaven i venien, i aquest que era jove, doncs, el maqui també s'enamora d'una noia d'aquesta casa de pagès, i la noia s'enamora molt d'ell. Aquesta és una part de la història que també la novel·la doncs, aboca la llibertat. Encara que estiguem a l'alta muntanya, la llibertat de l'amor la buscaven igualment llavors que ara. No és una exclusivitat de ser lliures ara, sinó que hi ha ja ho buscaven els jovents d'aquella època.
1: Creiem que és la teva cinquena novel·la, ja?
2: Sí, cinquena novel·la, sí.
1: I diries que cada cop t'és més fàcil escriure o no té res a veure amb l'experiència?
2: No. Cada cop és més difícil, perquè cada cop llegeixo molt jo, llegeixo molt, i em dono compte que no soc enlloc. Vull dir que res, que la primera... La vaig viure des de les ganes de... La vaig escriure amb el desig d'escriure-la, però com no coneixia prou bé aquest món, sí, ja llegia, però no havia anat ni als cursos d'escriptura creativa ni aquestes coses que vas entrant en aquest món, i doncs a mi em semblava que allò era molt bonic, que era molt... Inclús, per exemple, la primera doncs era d'un senyor que fa el camí de Santiago i s'enamora d'una monja. I jo vaig pensar que era molt original, això. Però després, quan vas llegint llibres, a l'edat medieval, doncs, eren les novel·les les úniques que hi havia. D'una persona que s'enamorava d'una monja que no podia entrar al convent. I, o sigui que la vaig escriure... N'estic molt orgullós d'haver-la escrit, però en aquella època jo estava convençudíssim. I ara no, ara, doncs, cada vegada que tinc més dubtes i més coses i dic que això ja està vist, això està dit, això serà poc original, i reescric molt. Aquella la vaig escriure molt de pressa, en canvi aquestes, doncs, jo acostumo a llançar molt. Les nits, escric de nits, i acostumo doncs, a donar-hi moltes voltes i quan ho tinc bé vaig a dormir i l'any demà doncs, amb la llum del dia doncs, dius això no és creïble, no està bé i haig de tornar-hi, haig de tornar-hi. I no és que això em vagi prenguent, sinó que cada vegada els dubtes són més... La teva pregunta, la resposta és que no, que els dubtes cada vegada són més grans, perquè voldria perfeccionar-ho i no... Em sembla que se'm passarà l'arròs, eh? No, se m'he fet gran ja.
1: No, home, no. Escolta, Salvador, qui el vulgui doncs, assignat, dedicat o això, doncs podrà fer-ho aquest dissabte, però no sé si estàs de promoció, si, on més estaràs aquests dies?
2: Sí, aquests dies estaré a Barcelona, a l'editorial Viena, al passeig de... Encara no, ja ho penjaré, no tinc l'adreça exacta, a l'editorial Viena de 12 a 1, després estaré aquí a Sant Joan Vinzer de 3 quarts de 5 a 3 quarts de 6, després a Olot vaig de 2 quarts de 7 a 2 quarts de 8 a la llibreria Isop, i a partir de 2 quarts de 8 estic al Drac.
1: O sigui que... Déu-n'hi-do, no?
2: Tinc un dia bastant, bastant complet. Sí.
1: Déu-n'hi-do, no? Això és, sí. És un no parar.
2: No, hi ha temps de sobre, sí. El tros més lluny és anar a Barcelona i tornar, però ja vindré directament a Sant Joan. Ja vindré a Sant Joan i després cap a Olot, i si no passa res, doncs ja altres anys ja ho hem fet així i funciona. I, tens... i content de fer-ho.
1: Però tens algú que et fa de xofer perquè puguis descansar també, no?
2: No, només és anar i venir de Barcelona, no, què va.
1: Bueno, això potser arriba al desè llibre.
2: Els escriptors som molt austers, eh?
1: Potser amb el desè llibre ja arriba.
2: Això, llavors sí, però el desè llibre em sembla que llavors ja haurà de ser algun net que el faci o una altra persona, perquè jo ja el veuré des de dalt, l'altre.
1: No. Va, Salvador, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres per trucar-me, agraït, eh?
1: Adéu-siau.
2: Agraït per la vostra confiança. Adéu-siau, bon dia.
1: I tant, adéu-siau.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el Vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

tribal mig geni, que hi fas tu dins el meu llit? Estic ben desorientat, no tinc cap idea clara, jo ja no hi entenc res del que hi hauria fer, no sé si ficar-me al llit amb tu.

I el temps passa a poc, i aquest blues del desamor omple de pena el meu cor, omple de foc els meus llavis, tu tan freda com el gel. Amb aquests ulls de gat encel, no sé si vull fer l'amor amb tu o continuar tocant blues. Recolzat a la finestra, sento el meu pols que bateix, sento que no puc dormir, no puc deixar de patir, sexy blues a mig nit. Això és massa fort per mi, però ja sé que si un dia faltes tu, me deixaré de tocar blues.

Sento el meu pols que batec, sento que no puc dormir. No puc deixar de patir, sexy blues a mitjanit. Ens ho passarem molt bé, però ja sé que si mai em faltes tu, no deixaré de tocar blues. Mai deixaré...

Torna l'estiu i tornen els desitjos del conte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El conte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.
1: I eat antipasto twice just because she is so nice, Angelina. Angelina.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

Mm-hmm.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol, i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.